El so de Cat Sai, Animal, és la cançó que es converteix en l'èxit de la setmana i, per tant, l'encarregada d'obrir aquesta nova hora. Què tal, com esteu? Benvinguts, després de l'Andreu Preses, després del Monstre de la Nit, amb la seva sessió Flashback. Arrenca, atenció, un munt d'èxits al llarg d'aquesta propera hora que ens ha de conduir fins a les 3 de la matinada. Només èxits amb Jordi Plans. Atenció a aquesta novetat signada per Miley, que es diu Bass Persuades. Benvinguts i bona nit. Let's go.

Pràcticament no li calen presentacions, ja la coneixeu de sobres. Ugel, amb aquesta que es diu Jamaican Bam Bam, és la cançó del Salami, Salami Pan. En aquesta matinada de dissabte, i atenció perquè de seguida sona de fons, doncs una de les cançons també d'aquest 2026 que signa DJ Goya d'una banda i de l'altra Jason Derulo. Estem parlant d'això que s'anomena Michi.

0: Pistop. Sempre passen pel backstage.
1: Hola, Ginestar.
2: Manu Guix ha escoltat el vostre disc?
3: Tenim el disc penjat a una app.
4: Si li envies el link a un col·lega, el pot escoltar.
3: Tot
4: el que passa és que cada cop que algú escolta una cançó, a mi em salta una notificació.
3: I t'has de posar un nickname.
4: Diu, comencen a arribar notificacions. Manu Guix està escoltant...
5: Qui li ha passat?
4: Qui li ha passat el disc al Manu Guix?
3: No li havíem enviat.
4: Ha sigut la meva parella.
0: Backstage. De dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Marc Frigola i Andrea Romera. A Flash.

Aquelles cançons que no haurien de morir mai, espectacular com sempre, el so de Rihanna i més recuperar-lo en aquesta matinada. We Found Love, any 2011, és la cançó que queda enrere i que a tres quarts tocats de tres de la matinada dona pas a Adela, una de les novetats, una de les noves artistes que hem signat a la factoria Flashback, en aquest cas per presentar aquesta que es diu Ain't in Los Angeles. Benvinguts i bona nit.

0: A mi em podrien posar aquesta cançó a moda de tortura durant 38 vegades seguides i em seguiria encantant, em seguiria agradant moltíssim i la podria suportar perfectament. I és de les cançons, evidentment, imprescindibles a l'antena de Flashback. I que utilitzem per obrir aquesta nova hora d'èxits d'aquesta matinada. A les 3 i pràcticament 5 minuts, què tal, com esteu? Benvinguts. Ens obre un cap de setmana, de bat a bat. Aquí unes quantes horetes. En tot cas,
1: amb Jordi Plans. Flashback.
0: No us perdeu el so d'Olivia Rodrigo, que és la següent en desfilar, o BTS amb Swim, perquè abans qui sona de fons és ni més ni menys que Bruno Mars. Després de I Just My, coneixem aquesta, que es diu On My Soul.

Man Child, el so de Sabrina Carpenter. Amb aquesta es va apoderar de l'antena també de Flashback. I atenció, perquè de seguida hi posem a Black Eyed Peas amb Ritmo, o en aquest cas anem a buscar també l'última d'Olivia Dean. Sona de fons el so de So Easy to Fall in Love.

0: Ha escoltat el backstage i no és cap broma.
1: Estopo, fa cringe veure's el suc de l'iogurt.
2: Jo llenço el suquet. Vaig treballar a l'empresa Pastoret i el suquet aquest no porta res, ni calostros ni nada.
1: I t'ho diu una pastoreta.
3: Ara què?
4: Un moment.
5: Què?
4: Ha volgut
1: no
4: cridar i que es mouen l'intent.
6: No t'ho faig, perdona-ho.
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i a

Teddy Swims és a la cresta de la onada. Mr. Know It All és l'última que hem conegut a l'antena de Flashback. Atenció, perquè mira, parlant de cresta de la onada, en aquest cas Taylor Swift fa 15 anys que hi és, i la més nova és aquesta, I Knew It, I Knew You.

i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

Privilegi, distinció especial per CatSci. I això que es diu Animal és l'encarregada d'obrir aquesta nova hora a les 4 i 3 minuts d'aquesta matinada de dissabte. Què tal, com esteu? Benvinguts. Si esteu tornant de festa, és una molt bona opció haver connectat amb l'antena de Flashback perquè de seguida, doncs mira, per acompanyar-te cap a casa, Flashy Ice Cream, el so d'Anna Mena i, també, Ed Sheeran, entre molts altres. Abans de tots ells, atenció, perquè desfilen per aquí Karol G i també al seu costat un Bruno Mars que està en plena forma. Amb Jordi Blanc. Es diu Estil.

Anodar i 54 Ultra per presentar-nos una cançó que també ha estat indispensable en aquest tram inicial de temporada. S'anomena Talk to You. I atenció perquè anem a buscar de seguida el so de Shakira, però abans una mica de piano de Sienna Spiro, la més nova, aquesta que sona de fons i que es diu Great Expectations.

0: Pistop. Sempre passen pel backstage.
1: Hola, Ivan Herzog. Quina és la bogeria més gran que has fet per amor?
2: Tenia 16 anys i vaig començar a composar perquè jo m'havia enamorat. I vaig escriure un disc de 10 cançons, especialment per una persona, que es diu el disc 10 capítulos de ti.
1: Uau.
2: Sí, sí. Sense estar junts, li vaig deixar una còpia del disc a la bústia i va dir, que maco, que maco. Però...
1: Això es pot escoltar algun lloc?
2: Preferiria que no, però...
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera, a Flashback.
3: Tots els èxits en una sola ràdio.
4: Flashback. Flashback. Flashback.

I sembla que fos ahir, però ja han passat uns quants anys, eh? 2013, Daft Punk presentaven amb Pharrell Williams aquesta cançó que ha deixat per la posteritat i que es diu Get Lucky. Penseu perquè de seguida Bibi Rexha demana pas, però abans una mica de Sombar, una mica de novetats de la mà d'això que es diu My Body Isn't Ready. Benvinguts i bona nit, 3 quarts tocats de 5 ja.

0: Una mica de salami pan, eh? Aquesta hora de la nit sempre va perfecta. Si tornes a festa, doncs, evidentment, qualsevol cosa és bona. Jamaican Bam Bam és el títol oficial d'aquesta proposta que signa ni més ni menys que Ugel des de França. A les 5 i 3 minuts, què tal, com esteu? Benvinguts, bon moment per posar l'antena de Flashback. De seguida, el so d'Aitana té nova cançó, es diu Connexió Psíquica. Però abans, Sutherland. Només
1: ets amb Jordi Plans.
0: Això es diu l'última, que no és l'última, però és l'última cançó. Bé, en fi, pim-pam.
2: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

Aquesta va ser la cançó del Grand Départ del Tour de França d'aquest 2026, una cançó que des de Terrassa ens han portat Doctor Prats i que es diu Energia. Anem a la més nova de Miley, que no Miley Cyrus, ara només Miley a seques. Bass Persuades, let's go.

0: més top sempre passen pel backstage.
1: Benvingut, Nil Moliner.
2: Mi acord de ti és molt important perquè parla com del meu any, aquell que ho vaig passar molt malament, i al final, pues, com tota la vida supera, no? Diu la frase de "apareces sin avisar y ahora todo está en llamas", i mirava al públic i era com, va, que cabrons i que cabrones. Apareces sin avisar y ahora todo está en llamas.
1: Ah, uau.
2: Llavors, toco Mi acord de ti, pues me'n recordo de tots vosaltres.
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera, a Flashback.
3: M'agrada Flashback.
0: La ràdio oficial dels èxits.

Tinc entès que aquest estiu la Graciosa s'ha omplert de gom a gom i en part ves que no tingui a veure alguna cosa Quevedo i també Elvis Crespo. La Graciosa, échate pa acá, se'n va tranquil·lament a 6:45 per donar la benvinguda a Sopa de Cabra, que poca broma, 20 anys de trajectòria no es fan cada dia i ho celebren també doncs, fent la versió del 2026 d'aquesta que es diu El Far del Sud.

0: Sent l'autèntic so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Cat's Eye té un tracte de privilegi especial respecte a la resta de cançons. Això que sona de fons es diu Animal. L'hem convertit en l'èxit de la setmana. Fins a nova hora veurem què passa amb aquesta cançó. És l'encarregada d'obrir aquesta nova hora a les 6 del matí. De fet, per ser més concrets, a les 6 i 3 minuts. Esteu escoltant Flashback. De seguida comença a sortir el sol i això vol dir que es posa davant nostre un cap de setmana perfecte per compartir plegats. Arriba Bad Bunny, Nueva York, abans.
1: Amb Jordi Blancs.
0: També el so de Savage Love amb Jason Derulo o aquesta que sona de fons que signa ni més ni menys que Ariana Grande i es diu Hey Dad, I Made You Love Me. Bon dia.

Another i també 54 Ultra ens han situat aquesta cançó al mapa. Talk to You és d'aquestes imprescindibles d'aquest tram inicial de temporada. Pràcticament 6:45 del matí. Atenció perquè apareixeran per aquí Karol G, al seu costat Jude Line. Poca broma, això és una novetat que es diu Baby Wow.

0: tu demanes. Nosaltres t'escoltem.
1: Hola, Flashback. Hola! Mira, us volia demanar una cançó molt animada perquè ara surto de la feina, super frustrada perquè ens ha canviat un programa informàtic que ningú sap com s'ha d'aplicar.
2: Mira que mira, Miranda.
1: I ens estem tornant bojos.
2: Miranda, Miranda.
1: Així que posem aquesta cançó per donar-me forces, que no la vola pel programa.
0: Feedback, de dilluns a divendres a les 4 de la tarda amb Albert Planadevall i Cristina Càmera, a Flashback.

Quins records quan fèiem sonar aquesta cançó de forma habitual a l'antena de Flashback on Top of the World recuperant el so d'Imagine Dragons a la nostra antena. 3:15 a.m, bona hora per sortir a córrer, si així ho considereu. Hi ha molta gent que fa esport a aquesta hora. I de fons, atenció a la més nova d'Adela. És una nova artista que hem signat a Flashback i que presenta aquesta primera cançó que es diu Ain't in Los Angeles. Benvinguts i bon dia. Bon dia.

0: Dai Dai, Shakira, i en aquest cas amb la cançó del Mundial molt ben acompanyada de Barna Boy. 7 i 3 minuts d'aquest matí de dissabte, arrencant un nou cap de setmana des de l'antena de Flashback, de seguida el so de The Fate of Ophelia o, per exemple, dels Catarres. Espera el seu torn Billie Eilish o Olivia Rodrigo al llarg d'aquests propers minuts.
1: Amb Jordi Blanc.
0: Encara plegats fins a les 9 del matí, però qui sona de fons i qui es queda ara mateix l'antena és Miqui Núñez, un altre cop.

Aquesta va ser la cançó de l'estiu de fa un parell de temporades, signada per Figaflauas, a la fresca, importantíssima en el seu dia i encara, evidentment, té el seu lloc a la nostra programació. Camí de 8:15 del matí, de seguida Master KG amb Jerusalema o el so d'Olivia Rodrigo per recuperar Drop Dead. Però també hi és Olivia Dean, una mica per baixar el tempo. So easy to fall in love. Benvinguts i bon dia.

0: més top sempre passen pel backstage.
1: Judit Martín, benvinguda al backstage.
2: A mi l'única cosa que m'activa abans de començar un espectacle és tenir música a tota castanya i ballar. Recordo quan el meu pare conduïa, el meu pare era sordo, jo aprofitava, que dic, uau, que veres sorda, però és igual, com se sent a dins d'un cotxe.
3: Sí, és increïble.
2: I ara...
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera, a Flashback. Una ràdio.

Teddy Swims, Mr. Know It All, a 3:15 del matí, pràcticament, anar a buscar ja les 8 d'aquest dissabte. Lola Young amb Messi, o també, atenció, les novetats de casa nostra, la música de casa, en aquest cas des de la zona de Lleida. Kelly Isaiah és qui presenta això que sona de fons i que es diu He perdut el nord.

0: Flashback. És el moment de sentir el so flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Cat's Eye, Animal. L'èxit de la setmana de Flashback i Fins a Nova Ordre, així seguirà. És la cançó amb la qual engeguem aquesta nova hora. Són les 8 i 3 minuts del matí. Què tal, com esteu? Benvinguts. Bon moment per incorporar-vos i ara mateix acabeu de sintonitzar-nos arrencant un nou dissabte des de l'antena de Flashback. Talk to You, també el so de Camila Cabello amb Bam Bam o, per exemple, els Amics de les Arts. Són alguns que han de sonar de seguida. Però abans ens quedarem amb la unió de Karol G
1: amb Jordi Blanc.
0: I també de Bruno Mars, perquè han presentat aquesta novetat que es diu Still.

Elvis Crespo han convertit pràcticament a parts iguals aquesta cançó que parla de les Canàries, concretament de la Graciosa. Échate pa' acá, diu el bo d'Elvis Crespo, que quedarà enrere pràcticament a 8:45 a.m. Donarem pas a Sien Espiró amb una mica més de calma, segurament, i el so del seu piano que acompanya aquest Great Expectation. In my head.

0: el va parir. Moments per emmarcar.
1: Vaig anar a veure l'altre dia la pel·li que estava a l'Andrau. I no us enganyo. 7 trailers.
2: Però a mi m'agrada,
3: eh? Clar, les pel·lícules espanyoles pone con la ayuda del Ministerio de no sé què, con la ayuda de Canal Plus, con la ayuda de la carnicería de no sé cuántos.
1: Fins que no comença la pel·li...
3: En los Estados Unidos simplemente hay un león. Y empieza la jodida pel·lícula. I si és Dolby, sale el león y lo del Dolby.
0: El matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb

0: D'aquelles cançons històriques que no hauríem de deixar de fer sonar mai a l'antena de Flashback d'una banda de Chainsmokers i de l'altra Coldplay. Deixem enrere el so de Something Just Like This. 3 quarts tocats de 9 del matí. A partir de les 9 s'incorpora l'Àlex Mata i és l'encarregat d'acompanyar-te al llarg d'aquest matí de dissabte que arrenca doncs, des de fa ja una estona.
1: Amb Jordi Plans.
0: Per tant, ja ha arrencat, igual que també ha arrencat aquesta de Chris de Sarandí, que es diu Good Old Days. Que vagi bé, bon dia.

0: Dai, dai, Shakira Barnaboy a Flashback per començar aquest nou cap de setmana d'èxits. I també el primer cap de setmana de l'octubre del 2026. És dissabte 3 i són les 9 i 3 minuts. I com sempre estarem plegats fins les 12 del migdia, moment que començarà una nova edició del Vermut.
1: Amb Àlex Mata.
0: El Vermut de Llucia Ferrer, que a més aquest cap de setmana tenim doble edició. Avui i demà diumenge, de 12 a 2 del migdia. Per tant, per endavant tenim 3 hores de només èxits, com aquest de Kevin Parker, o també conegut com a Tame Impala. Això és Dràcula Flashback.

0: activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
1: Si teniu ganes de volar sobre les muntanyes de Palarinsal, hi trobareu l'activitat més adequada, fer un descens en tirolina Big Zip. La tirolina per adults i també per infants que vagin acompanyats d'una persona major d'edat estan a la vostra disposició. Han de complir, això sí, amb les restriccions de pes i alçada establertes. Una activitat ideal per descarregar adrenalina mentre gaudeixes d'unes vistes espectaculars de la zona de la Covella de Palarinsal. Els preus són de 16 euros, una baixada o tàndem per dues persones, 28 euros una baixada. Amb condicions d'ús especial, un pes mínim individual de 40 quilos, un pes tàndem de dues persones de mínim de 80 quilos fins a un màxim de 120, un pes màxim de forma individual de 100 quilos i una alçada mínima individual de 1,50 m. Podeu fer la reserva de l'activitat online a través de palarinsal.com o, si no, directament a les guixetes del domini d'activitats de Palarinsal Gran Valira Resorts.
0: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Radio Flashback. Radio Flashback Andorra. Andorra 96.0.
3: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
4: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
3: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
5: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
6: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
2: Aquesta setmana, a la

0: el número 1 de Flashback és per Ugel. Amb Ultranaté lidera la llista Moving to the Sun.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0.

Aquesta pel·lícula que més aviat que tard tindrà una nova edició, K-pop Demon Hunters, amb una banda sonora amb èxits com Golden, que recuperem a Flashback, com també recuperarem un dels grans números 1 de la nord-americana Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together. Sona després de la més nova de James Blunt a Flashback, això és Taste Like Summer.

Mr. Know It All és Teddy Swims a Flashback. Ens plantarem a 9:45 del matí amb Joan Dausà, que el passat dissabte passava pel vermut de Llucià Ferrer. Podeu recuperar l'entrevista a flashback.cat. Sona acompanyat de Mamaduixa. Això és Papi, posa'l al disc. Veus a la...

0: Fuego, Daddy Yankee, el rei del reggaeton, acompanyat d'un dels reis pel que fa a la producció de música llatinoamericana, Bizarrap, des d'Argentina, amb la Music Sessions número 0 a Flashback. Els èxits no s'aturen a la ràdio del cap de setmana. Alex Warren, tot teu.
1: My name is Alex Warren.

0: salami pan, jamaican, bam, bam, Hatxell i Solto a Flashback. El 23 de desembre al Palau Sant Jordi de Barcelona arriba l'última gran festa de l'any, la celebració del 120è aniversari del RAC. Amb les actuacions, entre d'altres, dels Catarres, Flashback, emissora oficial de l'última gran festa de l'any.
1: Ja comença a fer-se clar.

0: Doncs ja estem a punt de tancar aquesta hora d'èxits. Que ràpid passa el temps, tu. Going, going, going, David Guetta queda enrere
1: amb Àlex Mata.
0: 7 minuts per les 10 del matí, sona Gorra Neta amb Marta.
2: Em desperta una companya perquè han vist una aranya a la cabanya del costat.

0: Viu l'autèntic so Flashback.
1: Només èxit.
2: Flashback.
0: Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Aquest és l'èxit de la setmana, per tant, una de les cançons més importants de Flashback des del dilluns fins demà diumenge. Animal de les Cat's Eye, cançó que hem escollit a Flashback per iniciar una nova hora d'èxits les 10 i 3 minuts d'aquest dissabte 3 d'octubre del 2026. Arriba Miley.
1: Amb Àlex Mata.
0: És la nova era de l'antigament coneguda com a Miley Cyrus. Això és Vesper Suites a Flashback. Let's go.

0: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
1: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: Les millors braves d'Andorra?
4: No vagis al Barra Mars.
3: Un bon bacallà al Pil-Pil.
4: No el demanis al Barra Mars.
3: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
4: Oblida tant del Barra Mars.
3: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
5: Gastrobar Barra Mars, a l'avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
3: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
6: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
7: Aquesta setmana...

0: i el número 1 de Flashback és per Anouta. Talk to You lidera la llista.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres a Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0.

D'aquelles cançons que fan treure el millor de nosaltres, d'això li diem el so positiu de Flashback. Ana Mena, al costat de Lola Índigo amb Petitó A, quan passen 4 minuts d'un quart d'11 del matí. I el so positiu del cap de setmana que no s'atura, això és Bruno, això és I Just Might, és Bruno Mars.

L'Ugra ho pot dir més alt, però no més clar, que algú tregui a ballar ja la Morotxa, que s'està morint de ganes. És aquest èxit que sona Flashback quan queden 2 minuts per 11:15. Moment d'obrir You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, l'últim àlbum d'Olivia Rodrigo, que estarà presentant aquí a Barcelona, al nostre país, al maig del 2027. L'escoltem a Flashback, amb Stupid Song.

Deixa'm parlar amb tu i deixa't anar, let me talk to you. D'això tracta aquesta cançó de Another 54 Ultra, una de les cançons que ens ha deixat l'estiu del 2026. Aitana, amb el tros d'àlbum Cuarto Azul, seguim desengranant aquest treball d'estudi on hi trobem connexió psíquica.

Cada diumenge a les 5 de la tarda, el Jordi Quadres fa un repàs de les 45 cançons més importants de la programació de Flashback. I des de la setmana passada, que aquesta és la més important, és el número 1 de la llista, Hagel Ultranatea Moving to the Sun. Sona Flashback quan passen 3 minuts de 3 quarts d'11 del matí. I aquest és el so positiu de la ràdio del cap de setmana. Moment d'anar-nos fins a Vic amb la formació My Jalís, que presenten el seu primer senzill. Això és Ballo sense tu a Flashback. Tu vas i ja...

0: edició del matí la mare que el va parir.
1: 8 anys sense fotre res. Ara en 2 setmanes ho arreglem amb un decret. Jo no sóc cap expert, però una mica governem pensant en cada bé. Ara, ens falten house. Per la demanda d'inquilins, falten house.
0: Al matí, la mare que el va parir. De dilluns a divendres a Flashback, amb Carles Pérez.
2: Oye, la vi.
3: Oye, la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
3: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: És el rei i creador de l'electro latino amb aquesta cançó que segurament porta l'adolescència de molts i moltes. Any 2012, Ayer la vi, amb aquesta volta de 180 graus, acompanyat d'Omar Montes.
1: A Flashback, només exitja Àlex Mata.
0: Si és que és com la roba, al final tot acaba tornant, tu. 6 minuts per les 11, Ariana Grande. Elegant, amb això que es diu Hate That I Made You Love Me.

0: Boníssima manera de començar una nova hora d'èxits al ritme de La Graciosa, Quevedo i Elvis Crespo. Amb aquest record que ens porta a l'estiu d'enguany, que ja fa unes setmanes que, per desgràcia, vam deixar enrere. I és la cançó amb la que també comencem l'última hora que passarem plegats abans de que a les 12 comenci una nova edició del Vermut de Llucià Ferrer. A més, aquest cap de setmana doble vermut, avui i demà diumenge.
1: Amb Àlex Mata.
0: Per tant, encara tenim per endavant una hora de només èxits com aquest de casa, del país, els amics de les arts. Això segurament t'estimo. No.

0: Andorra.
1: 96.0. Forma part de la màgia de Disneyland París gràcies a Visa. Mickey, Buzz Lightyear, Capità Amèrica, Elsa i Olaf, tots els personatges de Disney, Pixar i Marvel t'esperen a Disneyland París. Fes servir la teva targeta Visa Morabank per participar en el sorteig de viatges a Disneyland París per a 4 persones amb vols, estada i entrades al parc per a 3 dies. El primer sorteig serà el 24 d'octubre. Consulta'n totes les condicions a morabank.ad. Viu la màgia de Disney amb la teva Visa Morabank. Morabank. Tens un banc.
2: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
5: Atenció! Tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
0: Arrenca el cap de setmana amb ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Sessió. Sessió. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback. Sessió Flashback. Mesclada per Andreu Preses. Aquesta setmana, a la...

0: I el número 1 de Flashback és per Ugel. Amb Ultranaté lidera la llista Moving to the Sun.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback.
2: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

Dai, dai, Shakira, Barnaboy, quin tros d'estiu hem passat gràcies al Mundial. Haurem d'esperar 4 anys per tornar a viure tants partits de futbol consecutius. Serà el Mundial de l'any 2030. Ens plantem a 2 quarts amb Olivia Dean i això que es diu So Easy to Fall in Love.

Aha, aha, a PCPC, Rosei, Bruno Mars, a Flashback. Apunteu la data, 23 de desembre, Palau Sant Jordi, l'última gran festa de l'any, la festa del 120è aniversari del RAC. Amb les actuacions en directe dels Búhos, Sopa de Cabra, els Catarres i els Tiets. Flashback, emissora oficial de la festa dels 120 anys del RAC.

0: Steady Swims a Flashback amb Mr. Know It All.
1: Els èxits abans a Flashback.
0: Per fi a terra, a la ràdio musical de Catalunya, el nord-americà Somber. Sona amb My Body Isn't Ready.

Els BTS a Flashback amb Swim. Ens plantem a les 12, cosa que vol dir que comença el vermut de Llucià Ferrer avui en directe des de Nou Barris, des de Barcelona, al Mercat de Montserrat. Nosaltres ens escoltem demà a les 9 del matí. Adéu-siau!

0: les 12. Per fi ha arribat el teu oasi radiofònic dels dissabtes. A Flashback comencen aquelles dues hores de música, riures, bon veure i patiment. Molt de patiment. Ah, però l'Esperit presenta... El vermut de Llucià Ferrer. Estàs a punt?
1: Les 12 del migdia és dissabte. Toca fer el vermut a Flashback! Molt bé, gent de... Oh, guapo, molt bé. Però sí, no ho he demanat, guapo. Molt bé, moltes gràcies. Com esteu, bé o no? Fantàstic, jo també. Avui estem jugant amb foc perquè hi ha una previsió de pluges, ja ho sabeu, però estem fent el programa fora, com Déu mana, al voltant del Mercat Montserrat, que és preciós, eh? Escolta'm, des del mes de març que vaja, l'han estrenat i avui és la primera vegada que venim en aquest mercat perquè el vermut són molt de mercats. De l'Apero, les Prits, les patatetes, les caceres de Fred Ràbic, les olives de l'Espanyola. Hi ha hagut una persona que m'ha dit, Llucià, la burger de Bonària... A veure, és a dir, és que ho voleu tot. És a dir, estem aquí al Mercat Montserrat. Aquí hi ha carnisseries fantàstiques, també, i avui heu d'anar a comprar la burger aquí. La food truck de Bonària vindrà a Sant Pere Pescador, a Olot, a Port Fòrum. Avui no hi és. Op, un moment. Oh, no. Que tenim un tros de programa. Avui, Empar Moliner, nosaltres, riurem molt amb ella, és molt trempada. L'Òscar Nin també farà un concurs amb vosaltres, per tant, estigueu al lloro de tot el que anem parlant, eh? Maridatge de vins amb l'Arnau Marco, la Riota amb el seu resum de tot el que ha passat el darrer mes, i fins les dues del migdia, i no plourà perquè tinc la flor al cul. Però, escolta, i si plou, què? Què passa? Re, eh? Esteu aquí amatxucats, tenim els parasols d'Aperol, ho farà més èpic, no? Tots molls aquí, eh? Amb el senyor Baez aquí parlant, tots molls i marcant samarreta, no caldria. En qualsevol cas, fins les dues del migdia, benvinguts al vermut. Teniu ganes de vermut o no?
2: Sí!
1: Jo també moltíssimes, i per cert, demà també, és que aquest programa és un no parar, també tenim vermut al restaurant Tribut. I el Joel Joan, per motius personals, no podrà venir, per motiu de causa de força major. I demà amb nosaltres l'Andreu Joanola, presentador del Tardeo de Flashback, de La Sotana, i l'Alba Miró, que és la seva presentadora, acompanyant, copresentadora, perdó, de La Cullerada, i també la Neus, a veure si ho dic bé, eh?, que és la presentadora del Polònia, que és un tros d'actriu, Neus Vidaurràzaga, que és un cognom d'aquests fàcils de llegir. Mira, hi ha un gos que està content amb l'Aperol. Per tant, comencem el vermut... Calla, gos! Comencem el vermut amb Anna Mena i Lola Índigo, Patitoa, i d'aquí un no re, comencem a parlar del mercat, l'Òscar Nin, l'Empar Moliner... Per tant, Anna Mena, i tornem. Som-hi, va!

0: Els dissabtes és l'hora de fer el millor aperitiu radiofònic. El que fem a Flashback. El vermut de Llucià Ferrer. Amb Aperol Spritz.
1: Doncs va, seguim en directe des del Mercat Montserrat. Som molt d'anar als mercats nosaltres amb els amics de Aperol Spritz, que ens agrada moltíssim. També teniu el Corodino, per cert, que és l'Aperol sense alcohol, que és boníssim. I ara parlem amb l'Antonio Baiza, que és el president del mercat. Un aplaudiment per l'Antonio. Antonio, bon dia, com estàs?
2: Bon dia, molt bé, gràcies.
1: Ara m'explicava que, vaja, aquest mercat tan xulo té un client molt VIP, que no va venir a la inauguració, potser.
2: Sí. No, no, no.
1: Però després va començar a venir, que és l'alcalde de Barcelona, l'alcalde Collboni.
2: Sí, sí, un parell de vegades.
1: Va la seva parella van venir i després de venir un dia han repetit moltes vegades.
2: Sí, sí, bueno, li va encantat, perquè és un mercat nou i com estava tan fresc, tan maco, es va quedar impressionat.
1: Es va quedar impressionat. Què va comprar l'alcalde?
2: Bueno, el tema de verdures, que és la fruiteria que té el meu fill,
1: sí.
2: Pues el catxofes, verdures, li va encantar tot. Clar.
1: És molt healthy, el sí, Collboni, sí, sí, sí. Molt bé, es cuida molt bé.
2: Es va deixar una bolsa sense voler,
1: sí.
2: Que el meu empleat la té com una relíquia.
1: No l'ha vingut a buscar?
2: Una vegada,
1: de
2: tantes bolses que portava, perquè no vol bolses de mà.
1: Val.
2: I clar, es va deixar una bolsa d'aquestes i la té el que veia, i que aquesta és de la Calde, aquesta és meva.
1: Escolta, Antoni, us felicito, perquè tenim un mercat fantàstic. Jo no havia vingut. És nou, l'estem estrenant avui aquí al vermut de Flashback.
2: Sí.
1: El mes de març vau obrir portes just al costat de l'antic mercat, a Montserrat.
2: Sí, sí.
1: I escolta, a més, hi ha una gentada avui espectacular.
2: Sempre. Aquest mercat sempre té molta gent. Bueno, tots els dies, però els divendres i els dissabtes, sobretot, està ple de gent, sempre. Sigui pont, no sigui pont, sempre ve molta gent.
1: Què té aquest mercat que sigui especial? Pues, perquè...
2: Mira, qualitat, sobretot, perquè és de proximitat, de petits agricultors, de petits ganaders, o sea, i clar, tenim una qualitat molt bona, però no pot... Lo millor... i amb preu molt més baix que en qualsevol
1: lloc de Barcelona. És que els preus del mercat, a més a més... Mira, a vegades no parlem, això, veus? Sempre parlem del tracte, que ens agrada molt anar al paradista, no? I que et mira els ulls i et diu, no et quedis avui aquests préssecs, i queda't això, però, hòstia, el preu és veritat que no és el mateix que comprar a altres llocs.
2: Normalment, ja tenim la precaució de no... O sigui, si tu portes una cosa allí i és bona, endavant. I si no, l'agafes i la dius, escolta, no m'agrada la qualitat aquesta, i tenim la sort que, bueno, gent que el dissabte ve de comedors socials, aquesta fruita o el que sigui, que no és mala, però no està com tu
1: vols, el 100%, 100%.
2: La dones i tot...
1: I hi haurà gent agraïda que ho necessiten i que... Està molt bé, això, de veritat, està molt bé. Està molt bé.
2: Tenim col·laboració.
1: Escolta, saps què m'ha cridat molt l'atenció a mi? Que us felicito. El pàrquing. Hòstia, un pàrquing amb places amples. Estem d'acord o no?
2: Sí, sí.
1: Perquè quan vas a un pàrquing a vegades de supermercats o de mercats, que dius, hòstia, és que... I després quan baixes amb el carret és complicat, que vas carregat. Aquí unes places de senyors.
2: Sí, senyor.
1: Que m'agrada, això.
2: Sí, senyor.
1: Això us felicito també.
2: Són grans, són grans.
1: I, escolta, a més, també ofereix nous serveis, aquest mercat, nous espais, no?
2: Sí, sí. Bueno, tenim servei a domicili, tenim una col·laboració amb el pare Manel, que és una fundació que fa molt bé per tota la gent, i porten el gènere i tenim una col·laboració molt bona. A més,
1: aula gastronòmica.
2: Aula gastronòmica, que començaran ja aquell dimecres. Ja comença.
1: Serà els dimecres, això?
2: No, tots els dies de la setmana.
1: Tots els dies de la setmana?
2: Dimarts, dimecres, dijous, els divendres farem... O sigui, tindrem ocupada tota la setmana el que és la cuina de tallers.
1: Farem... I això, perdona, és per gent molt dolenta com jo, que no saben cuinar?
2: No, al contrari. Mira, això és que vindran dos cuiners molt bons, i aquests cuiners el que faran és... primer, rebrem els nens, no? Que tindran sobre 20
1: nens,
2: o 25 nens cada dia, de col·legis, d'aquí, o
1: on
2: sigui. I aquests nens els portarem pel mercat, les ensenyarem el que és el producte fresca, el fresc de lo que és el dia, i llavors pues, començarem a agafar la compra, tirant amb i començaran a fer...
1: De pitxers.
2: Un cada dia farà amb alguna
1: cosa. Ah, que xulo.
2: I a més, el menjaran...
1: Els puc deixar 6 dies, els meus? No,
2: pobreja. Això és el que...
1: A mi m'ajuden, la cuina, els fills.
2: Clar que sí, home.
1: Els agrada, i està bé anar-los introduint, no?
2: Sí, i ara, també, per a final, el dissabte 31, a més de fer, com cada últim sábado de mes, fem un sorteig de 500 euros.
1: Ho he vist, això. Sí. És a dir, són 5 vals de 100 euros cada mes per gastar al mercat.
2: Ah, exactament.
1: Però això és per incentivar la compra? Perquè la pregunta és, us cal si està a rebentar aquest mercat?
2: No, és igual, però tenim la sort de que funciona bé, estem molt contents i que la gent del barri, que ja sap que aquell mercat és bo, no... És millor fer ara les coses sempre que estem inaugurant.
1: Quan les coses van bé, encara cuidar-ho més.
2: Exactament.
1: Clar, a més, 100 euros en un mercat...
2: És una bona compra.
1: Perquè estem d'acord que, i no posarem noms, només faltaria, però sí. 100 euros a dia d'avui en un supermercat X, hòstia, agafa 5 coses, eh?
2: Sí. Pensa que, ja està, que la gent a vegades tenim que aprendre tots. Els supermercats normalment posen porcions o bandejas o tal. Aquí estem al quilo. Venem quilos. I el quilo és el que ha fixat. Si tu compres bé així, en quilos, ahorres diners i compres el que tu vols, la quantitat que tu necessites i més fresc. Per tant, el mercat és el millor.
1: Molt bé. Vale? El mercat és el millor.
2: És el millor.
1: I per acabar, demanaria que em diguis tres coses per les quals la gent ha de venir al mercat Montserrat, en concret.
2: Ja. Bueno, pues mira, és un mercat que ja que va començar en 1960.
1: Històric.
2: És històric. Ara estem aquí, aquest nou, que es va, anem per la quarta generació, en alguns casos, com és el meu.
1: Sí.
2: Bueno, que ja té una referència que coneix aquest mercat en tota Barcelona, qualitat-preu, perquè sempre ha sigut el més barat i el més bo de Barcelona.
1: Això m'ho pots garantir, això?
2: Home, jo te lo garanteixo. Perquè
1: pensa que jo vaig a molts mercats i tothom es compra cap a casa.
2: Lo siento,
1: el dinot, el més barat i el més bo.
2: No, és veritat, de veritat.
1: Val.
2: Van vindre moltes vegades.
1: Mira, d'aquí 4 dies aniré al mercat de la Beceria i els hi diré.
2: Sí, home, digue-li.
1: Sou amics, home, us coneixeu segur.
2: Estiguin amb nosaltres.
1: Clar, està bé, una mica
2: clar,
1: de rivalitat.
2: Va,
1: i una última cosa. Una última cosa per la qual hem de venir aquí, al mercat.
2: Home... ja et dic, la qualitat...
1: Per la simpatia dels paradistes.
2: També, clar que
1: perquè abans he vist una noia que fotia uns crits, que m'ha cridat l'atenció, però que, hòstia, que venien ganes d'anar allà a veure-la.
2: Clar que sí, home, aquí tenim un tracte humà. No és com un súper que és fred. Això és humà. Coneixem a la gent i a la que no es queda parada, com diu, ostres, n'hi ha molta gent que està descobrint el mercat aquest, com ara té...
1: I gent jove,
2: gent jove,
1: també miren molt els calés.
2: Gent que potser feia anys que ja no venia i ara l'agrada molt vindre. Ostres, han descobert el mercat.
1: Perfecte. Doncs escolta'm, jo l'he descobert avui, que sàpigues que vindré.
2: Sí.
1: No em deixaré bosses com el Collboni, segurament. Però en qualsevol cas, Antònia, moltes felicitats.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies per obrir-nos les portes avui d'aquest mercat tan xulo i llarga vida al mercat Montserrat. Digues.
2: No. A més, que és l'últim mercat que s'ha fet nou de Zinca a Barcelona. Per tant, ara mateix és el més nou i el més sostenible, perquè té 200 plaques solars, perquè té les aigües que aprofita de les pluges per regar les plantes...
1: Doncs mira, parlant de pluges, que sapigueu que plourà a la tarda, però el mercat està tancat, per tant, a cagar la via. Molt bé. Un aplaudiment per l'Antònia, moltes gràcies. D'aquí un no-re, l'Òscar Nin farà el concurs de preguntes del mercat. Estigues al lloro, que a vegades l'Òscar... No patina mai, perquè és un tio molt llarg, però controla-me'l, sisplau. Escoltem a Bruno Mars, On My Soul, mentre feu les caceres, les olives de l'Espanyola, l'Aperol Spritz i l'aigua Sant Aniol. Anem a combinant i tornem. Som-hi, va!

0: Si et proposen fer un vermutet, convida'ls al de Flashback. Et sortiran amistats dels llocs més inesperats. A Flashback, el vermut de Llucià Ferrer.
1: Va, som-hi, que passen 2 minuts d'un quart d'una del migdia en directe des del Mercat Montserrat. I ara, abans que arribi l'Empar Moliner, els de la Riota, que ja han arribat, doncs l'Òscar Nin, un aplaudiment per ell. Òscar, bon dia.
2: Bon dia.
1: Com estàs?
2: Molt bé, i estic encantat d'aquí estar en Nou Barris.
1: Però quants fans, no?
2: Vamos ahí, esa gente de Nou Barris.
1: Molt bé, molt bé.
2: Endavant!
1: Endavant, les altres.
2: Vamos, Rafa.
1: Molt bé, vamos, Rafa. No, no, l'Òscar, per cert, des que està al vermut, ho haig de dir, el veureu a tot arreu. Li han començat a sortir nòvies i aquesta nit no us ho perdeu perquè estaràs al col·lapse del Jordi González parlant de Shakira. Tu, Shakira?
2: Jo i Shakira. No és que sigui amiga meva personal, tampoc soc amic personal. Jo porto molts anys treballant al món dels espectacles, de festivals de música i tal, i el Jordi pues, m'ha citat per parlar d'aquest xiringo que li ha muntat
1: de Madrid,
2: a Shakira, que ha acampat allà.
1: Això li ha muntat l'Ayuso, no?
2: Sí, directament. Està 15 dies, fa allò que es diu
1: una residència.
2: Residència, que es creuen com ho han inventat tot. Això ja ho feia Elvis a l'any 70, al Casinos de Las Vegas,
1: clar, és veritat,
2: que estava allà i tal. I no et diré que no, vaig a rajar una miqueta de Shakira.
1: Molt bé, doncs no us el perdeu avui, si aguanteu.
2: Vinga.
1: Jo farà 3 hores que dormo, jo.
2: Correcte.
1: No, veuré tot el col·lapse avui, perdó.
2: Ah.
1: Tot fins al final, TV3. L'Òscar ha preparat un concurs per vosaltres sobre el Mercat de Montserrat.
2: Sí.
1: El concurs consisteix en respondre bé la pregunta a la primera, no fots
2: a la primera. Correcte.
1: I us emportareu un lot de productes del vermut, és a dir, per omplir el rebost.
2: Correcte.
1: Després passeu pel mercat, acabat de comprar, però les caceres de Fritz Ravi, les olives de l'Espanyol, el llangonista de Can Duran, el formatge que ha sortit ara d'Entremont, les olives, ja ho he dit, l'Aperol, el Crodino, Sant Aniol, tot.
2: Tot.
1: Per tant, l'Òscar, el públic, teniu ganes que
2: vingui. Vaig a fer la manya una miqueta per allà,
1: endavant. A veure, et controlo, et controlo.
2: Ole!
1: Va, som-hi, rapidet.
2: Som-hi. Jol, ojo, que passa per aquí. A veure, em poso per aquí darrere. Agafes el micro, com et dius?
3: Sí.
2: Com et dius?
3: Maria José.
2: Maria José, ets del barri?
3: Sí, sí.
2: Vens al mercat a comprar?
3: Home, clar.
2: Ahí està, molt bé. Escolta, et faig 3 preguntes. Va. Al mercat de...
1: No, 3 preguntes, no, una.
2: No, perdona, és veritat. I és que tinc una mica al cap ja com el dia.
1: 3 preguntes, no.
2: Faig una pregunta amb 3 respostes
1: i
2: me l'has d'acertar.
3: D'acord?
2: El Mercat de Montserrat que tens a la teva esquerra no va néixer ahir, com el Llucià, que ja té unes quantes milis.
1: Sí, unes quantes.
2: Quan es va inaugurar l'edifici, l'original, ojo, l'original, el de tota la vida, per proveir els barris que creixien aquí. Escolta, primera opció, 1945, quan va fer la comunió Maciel, no? Segona opció, 1960. I tercera opció, 1982, con el Naranjito.
3: Quina?
2: Digues. La segona, quin any va ser?
3: En el 60.
2: Molt bé!
1: És correcte!
2: Haig de dir
1: que l'Antonio fa 5 minuts ho ha dit, eh?
2: Sí.
1: L'Antonio ho ha dit fa 5 minuts, eh?
3: Sí, exactament.
2: Perquè veieu que la gent que ve el vermut, a part d'estar xumant a Perol tota l'estona menjant, està atent a el que diu la gent.
1: Va, clar, va, mira, aquesta la compro, però era una mica fluixa.
2: Va, vinga, va.
1: Anem per la segona, va. Sort que no presentaràs mai l'altre vam si pots.
2: Vosaltres per aquí, a veure, aquí. Vosaltres sou del barri, agafa el micro.
4: Hola, què tal?
2: Hola, com et dius?
4: Montse.
1: Només de noies, és curiós.
2: És del barri?
4: I tant, vis aquí al davant.
2: Aquí darrere.
4: Aquí darrere.
2: Heu baixat pràcticament en pijama Massana avui a fer el vermut, eh?
4: Doncs quasi, quasi.
2: Molt bé. Escolta, anem a fer aquesta pregunta amb aquestes 3 opcions relacionades amb el mercat.
4: A veure.
2: El nom complet d'aquell mercat que hem parlat ara de 1960 no era només Montserrat. Tu te'n recordes com es deia oficialment? Et dono 3 opcions.
4: El Nostra Senyora de Montserrat.
1: Perdó. Colló.
2: Escolta, no cal donar cap opció.
1: Nostra Senyora de Montserrat, sí, senyora.
2: Vamos.
1: Escolta, la pregunta seria per què s'ho va empatar, això del Nostra Senyora?
2: Sí.
1: Ho sap?
4: És que jo he visc aquí de tota la vida i he vingut a aquest mercat atnític i, bueno, i és com família tota aquesta
1: clar,
4: gent.
1: Clar, coneixes a tots els paradistes, que és el
4: I
1: que
4: tant.
1: Fa autèntic el mercat,
4: I tant, i tant.
1: I Nostra Senyora, doncs, ens la va empatar perquè sí, deixar-ho per Montserrat, oi?
2: Sí, sí, sí. Sí.
1: Doncs no, ja està, molt bé.
2: Està aquí el marido, diele, suelta ja el micro, que se'n...
1: Sí, deixa el micro, és veritat. Això em fa molta gràcia. La gent que no el deixa en el micròfon.
2: Sí, sí,
1: senyor, senyora, deixi el micro. És meu.
2: El té enganxat amb l'octit.
1: Molt bé, doncs vinga, lot de productes per tu, reina, gràcies.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Òscar, tercera, va.
2: Som-hi, va. Hola. que em diu sempre, és que sempre vas amb la senyora.
1: Ah, mira, és veritat.
2: Un senyor amb barba, agafa el micro. Venga, no, un senyor com jo, amb barba i amb ullera.
1: Bueno, perdona, té 25 anys menys que tu.
5: Molt bona.
2: Sí, jo podria ser el teu iaio. Com et sí. dius?
5: David.
2: David, és del barri?
5: Del barri de Porta, germans.
2: Bueno, ahí està. No, no cal que et demanin el passaport quan vinguis aquí, eh?
5: Eso es.
2: Molt bé. Va, escolta, estem parlant del Mercat de Montserrat. Aquest nou edifici que tenim aquí, que es va inaugurar al març del 2026, quanta superfície diries que té aproximadament, eh? Jo et donaré tres opcions.
1: T'està mirant el guió, ho estic veient.
2: No, però està ben tapat avui, eh?
5: Ajudeu-me.
2: Està ben tapat.
1: Quin pongo, mare
2: meva. Està ben tapat. Et dono tres opcions.
5: Vinga.
2: De metres quadrats que té el nou mercat. Mira, primera opció, 2.500 metres quadrats, que és pràcticament com el pis de los Javis.
5: Vale.
2: 2.500 metres quadrats. Segona opció, 10.000 metres quadrats. I la tercera opció, 100.000 metres quadrats, que és pràcticament dos Bernabéus. Repeteixo, el pis de los Javis, 10.000 metres quadrats...
1: Ja ho sap.
2: ...o dos Bernabéus.
1: T'ha vist la resposta?
2: No.
5: No l'he vist.
2: No l'he vist.
1: Val, digues, va.
2: Digues.
5: Jo diria la segona opció, no?
2: 10.000 metres quadrats? Pues sí.
1: És correcte, sí, senyor. Vamos, 10.000 metres quadrats de mercat, mare meva.
2: 10.000 metres quadrats.
1: Escolta, ara... per cert, m'he fixat en una cosa. Mentre el noi estava esperant la resposta, dir-te sí. la resposta,
2: sí.
1: les altres noies de la taula
2: sí.
1: passaven completament d'ell perquè estaven pel formatge.
2: Estaven pel formatge.
1: De dir, aquest que digui el que vulgui. Sí. Jo estic aquí
6: no,
1: amb
6: el
1: formatge entre Mont, l'Emmental, el Comté de OP,
6: el
1: Gruyère, no li donava suport.
2: Estan aquí, pràcticament ja no queda ni la taula.
1: Sudaven d'ell. Bé, escolta, repartiu-vos tot el producte, eh?
2: I tant.
6: No
1: reparteix.
2: No reparteix. Ahí està.
1: Hòstia, que és català, el tio. Va, l'última pregunta.
2: Rematem amb aquestes senyores fantàstiques d'aquí. Com et dius?
7: Rebeca.
2: Rebeca, és del barri?
7: No.
2: No, però bueno...
7: Hem vingut ara i m'ha agradat molt.
2: T'ha agradat molt i vindrem després al mercat a comprar plegats. Escolta, a la planta baixa del nou mercat, a part del bar i el supermercat, jo et donaré tres opcions. Quantes botigues, establiments, parades hi ha dins d'aquest nou mercat? 8 parades? 20 parades? O 240 parades. 8, 20 o 240.
1: Home, 8, no.
7: Crec que la primera, no?
2: La primera. 8? Home, pensa-t'ho bé.
1: Moment, 8,
2: parades,
1: amiga, 8.
2: Pràcticament les tinc jo a casa.
1: Puja.
2: Eh?
7: Sí,
2: són
7: molt poques.
2: 20 o 240.
7: 20, vinga,
2: home, pues sí. I ara, perquè l'has acertat, sí. et donarem el premi, però després m'acompanyaràs de la maneta a visitar
1: les 20.
2: 20 parades.
1: Sí, senyora. Doncs vinga, no te preguntes per tu.
2: Endavant.
1: Gràcies, Òscar. Mira, ara ve la bosseta. De bonari amb tot el producte del vermut i s'està tapant el cel, però ja us he dit que jo tinc la flor al cul. A les dues en caurà una de maca. D'aquí un no res, en Parc Moliner, una petita pausa i tornem des del Mercat Montserrat. Som-hi, va!
8: Dissabtes de 12 a 2. Dues hores amb la millor cultura de vermut. A Flashback.
9: Andorra.
8: 96.0.
10: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
11: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
10: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
12: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
13: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
12: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
13: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
12: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
9: Arrenca el cap de setmana amb Ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback. Sessió Flashback, mesclada per Andreu Preses. Aquesta setmana... A la...

0: el número 1 de Flashback és per a Nouta. Talk to You lidera la llista.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres a Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0.

0: Apa a l'Esprits et fa passar la set, et diverteix i t'acosta la millor música. Tot això ho fa els dissabtes a Flashback de 12 a 2 al vermut de Llucià Ferrer. Et sona, oi?
1: Les 12 del migdia i 31 minuts en directe des del Mercat Montserrat. Esteu bé o no? Home, t'ho diràs, s'estan fotent les botes 3 hores aquí. La pera, l'Esprits, les olivetes, el formatge, ja no queda res. Aquest formatge entre món que és una meravella. I avui tinc la sort d'haver enredat una amiga per venir al vermut, que és l'Empar Moliner. Però abans, deixeu-me que us expliqui una cosa. Àlex Mata, posa aquesta música. A veure, punxa, punxa això. Flashy Ice Cream. Escolteu això, escolteu.
2: Oh. Què és això?
1: Què és això, Empar Moliner? Espera, doncs el divendres 9 d'octubre, a les 6 de la tarda, hi ha un Intimate Flashback al Westfield La Maquinista, amb els Flashy Ice Cream. I teniu una oportunitat única per conèixer-los i gaudir la seva música ben a prop. Aquesta cançó es diu Dorayakis, d'aquests tios que ho estan patant molt.
2: A veure, com ho has dit, això? Intimate?
1: No, és que és...
2: Què és un Intimate?
1: Una cosa íntima. Espera, ara
2: explico. Intimate?
1: Un intimate.
2: Un intimate.
1: És, un intimate. És com si vinc a casa teva amb l'Àlex i ens coneixem molt i parlem molt i ens abracem molt.
2: Ah, sí?
1: Sí, és un intimate flashback, això. El Westfield La Maquinista. Si no us ho voleu perdre, entreu a flashback.cat i ompliu el formulari d'assistència i anireu a veure els Flashy Ice Cream ben a prop a l'intimate del Westfield La Maquinista. Dit això, que l'Empar ja li ha estat a punt d'explotar el cervell.
2: Clar.
1: Un aplaudiment per l'Empar Moliner, per favor. No. Com estàs, Empar?
2: Molt, molt bé, molt contenta. Veig aquí... Clar, és l'hora del vermut.
1: L'Empar té una habilitat sempre de seure en una cadira posant-se les cames. Jo, la primera pregunta era, quan vas als programes fas aquestes coses. Avui t'he fotut un tamboret, serà impossible. Sisplau, mireu, gravem un moment la postura d'Empar Moliner dalt d'un tamboret,
2: mira, jo,
1: amb aquesta flexibilitat. Empar, és acollonant.
2: Jo em podria posar així, però no estic tan bé així.
1: No estàs tan bé? Has de fotre aquesta X amb les cames.
2: Correcte.
1: Vols que ho faci jo?
2: M'agradaria. Va, però mira, dic una cosa, el meu avi ho feia també, eh?
1: Hòstia, a veure...
2: No. Veus, és que són...
1: Només m'arriba una cama a mi. I ara... Ui, no m'arriba pas l'altra.
2: Morirem, eh? No.
1: Bé, en qualsevol cas, l'Empar Moliner, escriptora, autora de grans llibres, també col·laboradora, que l'hem vist a molts llocs, sempre ens agrada molt sentir-la, també té un programa a Catalunya Ràdio que en parlarem al Tas Vertical. Runner, què? Encara, també?
2: No. Tinc una lesió al peu, podal, sí, que se'n diu.
1: Podal.
2: I ara m'hauré de passar o a la bicicleta o al caminar ràpid.
1: Ostres, perquè hi va agafar una època, que tu corries molt.
2: És que és molt divertit, córrer.
1: De veritat?
2: Sí.
1: Digue'm tres coses per les quals jo hauria de començar a córrer.
2: Pel final. O sigui, quan arribes... I també perquè et dic una cosa. Tu vas corrent per un lloc i l'atrapes. És teu, serà teu. És com quan camines. Serà teu.
1: Sí. No m'està convencent gaire, de moment.
2: De veritat que és molt... O sigui, l'esport, moure's...
1: No, l'esport és veritat
2: que... És molt excitant.
1: I quan veus que arribes a uns objectius, motiva, oi?
2: No, i ara, per exemple, tenim aquí tot de gent que està fent el vermut.
1: Sí, clar, és dissabte.
2: S'ha de cremar, això.
1: Evidentment. Hi ha moltes maneres de cremar-ho.
2: És a dir, venir a comprar amb el carro, caminar, després de caminar, socialitzar... És molt important caminar. Ah. Molt important. Quan veus, per exemple, vic en un poble.
1: Sí.
2: I la gent gran d'aquest poble, que surten tots a caminar després de sopar,
1: sí,
2: els veus molt sants. Són molt més sants que la gent que no camina. Ho veus, de veritat. Ho veus.
1: No, Rajoy fa una cara de salut,
2: Home.
1: Recordeu Rajoy, aquell que mirà ràpid que tenia, Feia molta
2: traia
1: gràcia.
2: Traia la llengua, allò.
1: Sí, traia la llengua.
2: Traia la llengua.
1: Escolta, Empar, instruccions per viure sense ella. És el llibre, amb columna edicions, que vas treure. Mm. I clar, la pregunta és òbvia, però i te l'han fet, però la protagonista és un articulista a qui li queda poc temps de vida.
2: Clar, la pregunta és òbvia, però la resposta és no.
1: És no, eh?
2: Però és una bona pregunta.
1: És a dir...
2: Quan vaig als clubs de lectura o a les...
1: Mira, perdó, ho explico per la gent que no ho sàpiga. És un articulista que li queda poc temps de vida i, doncs, si hi ha un punt d'autoparòdia en aquest personatge de l'Empar Moliner.
2: Sí que hi ha un punt d'autoparòdia. És normal, quan vaig als clubs de lectura o als vermuts, que no hi vaig tant, de fet, però...
1: Ja pots venir quan vulguis, carinyo.
2: Exacte, sí, està molt bé. Doncs m'ho pregunten, llavors... És una pregunta pertinent. No, jo tot el que faig és ficció, però tot el que faig té punts autobiogràfics. Aquesta seria la resposta.
1: Hi ha alguna cosa que sí, però no tot és així.
2: Però des del primer llibre,
1: Clar, la protagonista vol deixar-ho tot lligat perquè la seva veu continuï sentint-se ja, quan ja no hi sigui. És a dir, no podria ser més fàcil amb
2: però ho vol deixar tot lligat perquè no per un sentiment de glòria o de transcendència, sinó perquè vol que les persones que viuen amb ella segueixin cobrant. És per això.
1: Val, que tinguin una mica la paqueta.
2: És una mort una mica crematística, no? Això que fa... Vull dir, jo me'n recordo de la meva iaia que quan... Deia, hem de pagar els morts, ho deien així.
1: Hem de pagar els morts?
2: Hem de pagar els morts.
1: Què volia dir amb això?
2: Mira,
1: algú l'havia sentit, mira, aquesta frase? Senyora, sí o no?
2: Aquesta senyora deu pagar els
1: morts.
2: Ostres,
1: què vol dir?
2: La senyora de la primera fila que s'està menjant les
1: patates. El nínxol? Els pares?
2: El seu pare.
1: Els nínxols?
2: El seu pare. I en deien pagar els morts.
1: Perdó.
2: Per deixar-ho tot lligat.
1: Què val pagar el nínxol?
2: Vols que et faci d'hostessa? T'ho faig, eh?
1: Bé, mira, l'Empar se'n va... Sí, més al públic, va, estar. Sí, Empar, sí.
2: Espera.
1: A veure, algú malauradament ha pagat algun
2: nínxol. El pare d'aquesta...
1: Mira, allà, aquella noia. Aquella noia que sigui al braç, va.
2: Cap aquí.
1: A veure, Empar Molina in action, va. A veure.
2: Aquesta noia d'aquí.
1: Empar, a la teva dreta.
2: A la meva dreta, perdó. Sí. A la meva dreta.
1: Sé que no ets de dretes, però... Val.
3: Sònia.
2: Sònia, tu pagues els morts o et paguen els morts?
3: No, volia explicar l'anècdota.
1: Va.
3: No soc tan gran.
2: Va.
3: Que la meva àvia, jo recordo haver estat a casa de la meva àvia perquè m'havia de cuidar, no?, quan la meva mare i els meus pares treballaven, i què passava? Que trucava algú al timbre de casa, estava amb la meva àvia cuidant-me, i deia, què vol dels morts? I clar, hòstia, jo m'acollonia, perquè deia, què vol dir dels morts? I jo deia, però... I veia que sortia, li donava uns diners, i tancava la porta, però t'estic parlant que jo potser tenia, jo què sé, 7 anyets.
1: La mort tenia un preu.
3: 8 anyets, no sé. I deia, no, això són els morts, jo. Val.
1: Hòstia.
3: I al temps, al cap d'un temps, quan ja era una miqueta més gran, vaig entendre que allò era pagar-se l'enterro, però clar, jo ja tenia una edat, eh?
2: Que, clar, nosaltres, per exemple, tu dius, jo el que penso és, escolta una cosa, ja s'ho faran. No, però jo, ja s'ho faran, tu.
1: Sí o no? Tu també penses igual o no?
3: Home,
1: en aquesta línia, de dir, escolta,
3: jo... Recordo molt la meva àvia quan deia això. Però és a dir... dels morts.
2: Sí, l'actitud és millor, eh? O sigui, millor gastar-s'ho amb un avellà, amb vermut...
1: Amb una ampolla de vi, en part...
2: I ja s'ho faran, ja s'ho
1: faran. Però clar, és veritat, en el fons això és molt catalanet, no? De dir, els deixo arreglat tot, fins i tot els gastos de quan jo no hi sigui.
2: Sí.
1: Això és molt catalanet, això, eh? A tu, per tant, ets de les que ja s'ho faran i a cagar la via, eh?

0: Sí, sí.
1: Llavors, veus algú... Ara estàvem parlant d'una amistat, sí. Un amic ha tingut una mort a prop.
0: Sobtada, més o menys.
1: Llavors, sí. què hem de fer nosaltres? Pensar que la vida és preciosa. Avui fa un dia gris, però igualment...
0: Però són macos aquests dies, a mi m'encanten.
1: M'encanta, m'encanta. I us dic una cosa, el mercat aquest és molt bonic, eh?
0: És molt maco, és nou, és dels més nous que hi ha.
1: Molta llum, té molta llum, les botigues boniques... Sí, sí, fa molt goig. Una cosa molt important, el bar et fan cafè amb llet amb got. Que això, amb got!
0: Això és de professional!
1: Amb got volem, amb got.
0: Ostres, això ens agrada molt.
1: Sí, llavors, que els paradistes... A mi m'agrada molt que els paradistes s'ho van a buscar i s'ho emporten, llavors s'ho tapen, posen la cullera i travessen la cullera amb el tovallonet aquest finet i s'ho emporten a la parada.
0: No com l'Starbucks amb el plàstic, amb aquell forat que t'ho fots per sobre.
1: A favor estem.
0: Però que ni ho demanes, si t'ho serveixen amb got.
1: No, jo l'he demanat, però...
0: T'han fet un... Sí, sí, clar.
1: Sí.
0: Això és molt top, això, eh?
1: Molt, sí, sí. A més, estaven aquí al bar, diu un senyor, diu, què és aquesta música? Diu, són els de la ràdio.
0: Són els de la ràdio.
1: Aquella llociana
0: que ve molestar.
1: Sí, sí, és bonic, bonic un dia així.
0: Doncs té pebrots, perquè hi ha un guió fantàstic, no he fet cap pregunta encara, eh?
1: Bé, perquè jo ja he parlat tant de... No, perquè mira, quan vens a programes d'amics, també, jo ja he fet molts clubs de lectura, ja he fet molt, i de vegades... Les preguntes també sobre la vida també expliquen coses.
0: No, i aporten molt més, a vegades.
1: De lo que escrius,
0: I que a vegades també, i tu saps de què va, quan tens un guió, és un matalàs perquè tens això aquí.
1: I va molt bé.
0: Perquè quan comences a parlar d'aquesta manera... Mira, ara us explicaré que quan li vaig dir, en part, vull que vinguis al vermut, és un sí. I em diu, però tu hauràs de venir al meu programa, el Tast Vertical.
1: Fem una... És que els programes que tracten de gastronomia, hem d'estar molt lligats.
0: Sí, home, i tant.
1: Hem d'estar molt lligats.
0: Escolta, explica'm, el Tast Vertical, disfrutes fent ràdio o què?
1: El Tast Vertical m'encanta, m'ho passo bomba.
0: A Catalunya Ràdio, eh?
1: Catalunya Ràdio, és un programa sobre vi. Però
0: et
1: dic una cosa, estrenem ja la setmana que ve, ara no et sé dir si és la setmana que ve, un programa de vins que hem gravat.
0: Ja ho sé, pel territori.
1: Sí, molt bonic, molt bonic.
0: Ui, m'interessa molt. Per les D.O.s, pot ser?
1: Sí, es dirà Gent amb Do.
0: Gent amb Do.
1: És el joc de D.O. Do.
0: Esteu el títol?
1: Mira, sí.
0: Doncs és molt bo.
1: Perquè m'agrada explicar això, no? És a dir, tota aquesta gent que et trobes que són tan artistes que ningú els entrevista, perquè entrevistar gent que fa vi... Segons com, en quin horari, és molt complicat.
0: Ah, horari protegit, sí, sí, és veritat.
1: Clar. Llavors, és molt... Ara estem en horari protegit, no, sí.
0: Pots explicar, pots explicar.
1: És a dir, ara... És a dir, és molt injust que s'equipari el vi amb l'alcohol d'alta graduació, com està fent
0: l'alcohol. El Johnny Walker.
1: Sí, és injust, perquè el vi és paisatge, és paisatge, és un tallafocs, és moltes famílies treballant, moltes famílies patint, molta gent que fa etiquetes, molta gent que fa programes com tu, que viuen d'aquest sector. És a dir, la persona que està posant la música ara aquí...
0: El Jesús.
1: El Jesús, que té una família...
0: Mira la seva mare, que l'ha vingut a veure.
1: Mira
0: la seva mare, que és del barri, de Nou Barri. Un aplaudiment per la mama. Per la mama del Jesús.
1: Doncs, en realitat, el Jesús viu, està fent una feina que indirectament depèn d'aquesta gent que acull raïm.
0: No, totalment. I que, a més, hi ha una cosa que sempre em fascina, que és avui amb l'Arnau Marco, que és el nostre sommelier de guàrdia, que parla molt bé i ens explica...
1: Sí, m'agrada molt.
0: I presenta sempre vins. A vegades destaquem que, ostres, obrim una ampolla aquí, que avui te'n presentaré una d'ampolla que t'encantarà.
1: Ah, d'acord.
0: Que abans no l'hem obert, aquest celler, aquest tio, aquesta família, han hagut d'esperar mesos.
1: Sí, a més, pensem una cosa. Quantes collites a l'any farà un viticultor? 30.
0: Sí.
1: Tu jugues tot a una carta.
0: Amb una carta.
1: És a dir... Tu tens tota la collita, estàs llaurant, estàs fent no sé què, o no llaures, no sé què. Plou, pedrega, patapam.
0: A la merda tot.
1: O tu dius, mira, saps què faré? Colliré avui, faré això altre...
0: I els que collen manual, en part, jo penso, Verge Santa, i deixa la carcanada perquè tu et fotis el vi i diguis, psè, normal. Saps que dius, home, doncs posem un valor. Quan s'estrena aquest programa, en part?
1: A veure, la roda...
0: Trescat, entenc.
1: Sí, la roda de premsa la fem el dia 8... I, per tant, jo crec que serà ara, no em vull equivocar, és en diumenge, al vespre, després del Pallisser.
0: Molt bé.
1: O sigui, és nit, i és en diumenge perquè tot el sector, la gent, bars, restaurants, viticultors...
0: L'endemà tenen festa.
1: Festa dilluns.
0: Molt bé, doncs estarem atents amb això, eh? Hem de parlar de moltes més coses amb en Marc Moliner. Però abans, mira, el Pallisser...

0: Pellicer, per cert, que vindrà el 24 a Port Fòrum. El Ramon Pellicer i el Miquel Fernández, que és l'actor que fa de Ferran Adrià. Ara, amb aquesta sèrie que es diu Gènesi. L'has vist?
1: No, no l'he vist. I aquesta...
0: Algú l'ha vist, Gènesi?
1: Es veu que és boníssim.
0: Carlos Cuevas també vindrà al vermut, que ho sapigueu.
1: Doncs escolta'm, jo la miraré aquesta nit, perquè no he tingut temps, me la vull mirar bé, però m'han dit que és increïble. I l'altre dia vaig veure un vídeo del Ferran Centelles, que va ser el sommelier del Cuny, que estava al plató i deia que havia flipat tant amb el personatge de Ferran Adrià com de Juli Soler.
0: No sé si heu vist una anècdota que va explicar el Ferran Adrià en una entrevista, que estava veient la sèrie Gènesi amb la seva dona a casa i que en algun moment va el Miquel, l'actor, parlava i la seva dona, que no estava mirant la televisió, que estava, li va dir, què em dius, carinyo?
1: Clar, clar, clar.
0: I va dir, no dius res, no dius res.
1: Clar, que l'actor ha explicat...
0: S'ha mimetitzat,
1: suposo, que t'ho dirà, que el repte és no fer Polònia.
0: Exacte, no per dir-ho massa, exacte.
1: I això deu ser dificilíssim.
0: Doncs molt.
1: Perquè, clar...
0: Escolta, escoltarem una cançó d'Olivia Rodrigo, la coneixes?
1: No.
0: Avui no vindrà el vermut l'Olivia Rodrigo, i després continuarem parlant amb l'Empar Moliner. Ens queden els vins amb l'Arnau Marco, l'Òscar Nin, que vindrà ara a fer-te unes preguntes maques, l'Òscar Nin, perquè coneix molt el teu home.
1: Ah, molt bé.
0: L'Àlex Torío, que jo també el conec molt.
1: Convida'l. Bueno, clar, convida'l.
0: Està cuinant ara, l'Àlex?
1: Està cuinant ara.
0: Cuina bé, cuina bé o no?
1: Sí, cuina molt bé.
0: Ara parlarem de la història, perquè l'Àlex ho ha deixat tot.
1: El podem trucar, si vols.
0: Ho ha deixat tot. Mira, el trucarem per saber què està cuinant. Però ho farem després d'Olivia Rodrigo. Ara tornem, som-hi, va. Va.

0: migdia ja anirem a missa de 12, però avui...
1: Fem un vermut de flashback amb Llucià Ferrer? De 12 a 2, el vermut de Llucià Ferrer.
0: Dissabtes amb cultura de vermut.
2: Les 12 del migdia, 48 minuts en directe des del mercat de Montserrat. Sembla el cel s'està quedant com Mordor. Però mola, oi? Sí o no? Esteu a sota els parasols de Perol, no passarà res. És dissabte, estem fent el vermut. I, per cert, avui us ho deia, que les 100 persones que sou aquí sou privilegiats perquè vau enviar el mail a vermut@flashback.cat, o això, o teniu endoll amb els de Mercat Montserrat. I properament, per exemple, demà mateix, que tornem a tenir vermut, si voleu venir, s'ha d'enviar... No, que no us convido, un altre cop. Hi ha una senyora allà, jo torno, no! Ah. Tu faràs una migdiada de babeta avui, tu. Però que demà fem el vermut al restaurant El Tribut, al Port Olímpic, que és molt xulo, amb l'Andreu Joanola i l'Alba Miró, que fan la cullerada amb els amics de Time Out. Ah. I la Nessa Vidaurràzaga... Vidaurràzaga, sí, ho he dit bé. Segurament li han fet moltes bromes amb el cognom, pobra Nessa. Que, doncs, és una de les actrius que fa l'obra amb Joel Joan, que han estrenat, i també que és la presentadora sense nom del Polònia. Per tant, riurem molt amb ells. I properament anirem a Sant Pere Pescador amb el Jofre Mateu i el Gabri, exjugadors del Barça, el Joel Díaz. Olé. Després a Olot, que a Olot, ho sento, però si vaig a Olot, vindrà un tio que es diu Albert Coromina, que és la bèstia part de Olot, que és un concursant, el concursant més longeu de l'Atrapa'm si pots. Saps que faig aquest concursant?
3: Ah!
2: L'Albert d'Olot, oh! Que era com l'avi d'Ap. L'avi d'Ap, que va estar com 150.
3: És que té una sèrie, ell sol.
2: Totalment.
3: Un curs, ell sol.
2: Ell sol. És que, vaja, es disfressava,
3: atrapa
2: rapejava.
3: Atrapa si pots, ell.
2: Atrapa si pots, l'Albert, seria.
3: Ja està. I llavors, que vagi venint gent...
2: És que és molt bo,
3: fracassant, i ja està.
2: No, home, no fotis fracassant. Bueno, escolta, quan venien els tombava tots, eh? Va estar 170 programes amb nosaltres.
3: Que bo.
2: Molt bo, l'Albert. Doncs vindrà a Olot. Després anirem a Port Fòrum amb el Ramon Pellicer, el Miquel Fernández, el Ferran Adrià de Gènesi, a Santa Coloma de Farners amb la Laura Grau, el Xavi Valls, també el Carlos Cuevas, David Verdaguer, Carlota Olzina. Per tant, això us ho dic per allò del mail. Envieu el mail a vermut@flashback.cat si voleu venir als propers vermuts, que literalment hi ha hòsties per venir.
3: Si en doneu... Home, hi ha vegades que hi ha programes que diuen vermut i no hi ha vermut.
2: Aquí hi ha de... quantes vegades has anat a un programa de ràdio amb Aperol Spritz, Caceres de Fred Ravi, Colibre de l'Espanyola, Formatge, Llangonissa de Can Duran, Llangonissa de la meva terra de Vic, amb el pack, aquell pat cristal·lino torrat, amb tomàquet, amb oli d'Empordà...
3: Estic molt a favor de tot el que has posat.
2: D'Empordàlia, vaja, en fi. Sí, sí, sí. Escolta, has trucat el...
3: Sí, però no s'hi posa.
2: No s'hi posa. L'Àlex Torió, ara en parlarem d'aquí una hora amb ella, que és la teva parella, que, per cert, heu marxat, oi? Jo quan vaig venir l'última vegada a casa teva... Perdó?
3: Sí, sí, sí.
2: Jo vaig venir fora de Barcelona, allà a Valldoreix, a veure-us, que suposo que ho puc explicar. Quan vaig venir, l'Empar em va dir... Vaig venir fa molt temps, eh? Em va dir, mira, Llucià, aquí farem una barra. Era el primer que li interessava, eh? Aquí farem una barra per poder-nos servir a nosaltres.
3: I la vam fer, però i llavors hem anat a veure una masia.
2: Oh, que
3: això
2: guai.
3: Això ha sigut...
2: Per què?
3: Jo tenia moltes ganes de viure entre pedres.
2: Sí?
3: Molt, molt. I de plantar vinya. Que he plantat 50 ceps, nen.
2: Ep!
3: Que... He plantat 50 ceps.
2: Assessorada per algú?
3: Sí, pel celler Collbaix, que són veïns i amics, i fan uns vins extraordinaris. I l'hem vinificat, aquest era el segon any.
2: Ostres!
3: Hem fet el mandó, i l'hem vinificat amb un ànfora, està el celler Collbaix.
2: Home, doncs vindrem a catar-ho amb l'Arnau Marco, eh?
3: T'ho juro que... dic una cosa, l'altre dia vam tastar una miqueta, perquè, clar, acaba de fermentar, està l'ànfora.
2: I què?
3: Boníssim. O sigui...
2: Perdona, i com compres els 50 ceps? Perquè això no ho compres per Amazon.
3: Ah, no, tots els meus amics de la Deopla de Bages...
2: T'han donat un cep?
3: Ah, no, però m'han ajudat. És a dir, el Miqui Palau de Badal em va dir, has d'anar aquí a aquest viver, aquests són els ceps, hi ha en Jordi Cruselles, que és de la cooperativa...
2: Són cars, els ceps, o què? Perquè, clar, és la mare dels ous que durant molts anys et donarà producte.
3: És a dir, si tu has de plantar una gran plantació, sí. Jo crec que deuen valdre 3 euros, 5 euros cada
2: dia, imagino.
3: Sí, clar, però tu imagina't que has de fer...
2: Va, però 50 en vas comprar, no?
3: Sí. Sí, sí. Llavors els vaig posar...
2: I això és amb la intenció de fer el vi en part moliner?
3: Jo vull fer vi d'això, perquè és una varietat recuperada del Bages.
2: Ah, això està molt... El mandó. Està molt bé, aquestes.
3: El Bages ja han recuperat el picapoll, que és blanc i que és meravellós, i el mandó s'està recuperant. Per exemple, la Badal en fa el Collbaix en fa.
2: La Bodegas Torres també ha recuperat també algunes,
3: sí,
2: algunes varietats.
3: La Gonfaus, sí, l'ha trobat, és de Lleida també. És un gran moment de recuperar varietats ara.
2: I escolta, jo suposo que... Quants anys té la Ginebra?
3: 18, que en farà 19 el novembre.
2: Jo recordo quan l'Empar em va dir que estava embarassada i que la seva filla es diria Ginebra. I jo vaig dir, perdón?
3: Es diu Ginebra perquè la reina... Jo sóc molt aficionada a les llegendes artúriques.
2: Sí.
3: I la reina Ginebra va fer el que no tocava, i això m'agrada. Estava casada amb el rei Artur,
2: sí,
3: però es va enamorar de Lancelot i tot va anar fatal.
2: Val.
3: Llavors a mi trobo que has de posar la banya allà on t'interessa. Encara que de vegades...
2: I què li agrada a la Ginebra? Perquè, clar, la teva parella, l'Àlex, és un gran malhomen i que en sap molt.
3: La Ginebra també li agrada molt la música. Ell toca la bateria amb un grup de música.
2: Oh, molt bé.
3: Sí, que es diuen La Plaça de Arriba. La Plaça de Arriba, que són de la Floresta.
2: Perdona, i tu no coneixies els Flash i Ice Cream?
3: No.
2: I La Plaça de Arriba sí?
3: Sí.
2: I per què La Plaça de Arriba?
3: Perquè són d'una zona de la Floresta que en diuen La Plaça de Arriba.
2: Ah, molt bé. Escolta, Òscar Nin, està escalfant per la banda. Entra un moment, Òscar. Un aplaudiment per l'Òscar, perquè... Mira, t'haig de reconèixer que és la primera vegada que de totes les pàgines de guió no li he fet cap pregunta.
3: A veure, però ara, a veure, espera't un moment.
2: Sí, el truco jo.
3: Vale.
2: A veure, l'Àlex, Toni.
3: Vale.
2: A veure, Àlex, un segon, només per saber què està cuinant i si ens convida a dinar. Sí, d'acord?
3: Vale, vale.
2: Espera't,
3: ara, el seu cap diu, abans del servei, primera taula és a les 13:30.
2: Ah, que té un restaurant.
3: Està treballant en un restaurant?
2: Espera un moment, a veure, trucada en directe
3: a
2: l'Àlex.
3: A veure si s'hi posa.
2: Un segon.
3: A veure
2: si se sent. No se sent res aquí, eh? El micròfon?
4: Jo el fem una mica.
3: A veure, ara és capaç de no posar-s'hi.
2: Home, si està en un servei, no l'agafarà, no?
3: A veure, però... Aviam.
2: A veure, estem tocant en directe. A mi m'agrada molt fer aquests dobles salts mortals, que no surt mai bé.
3: Que no surten mai bé, però és igual.
2: Una merda, ja està, vinga, prou. Després ho tornarem a provar. Les preguntes de l'Òscar Nin...
4: Estic molt content que ja està amb l'Empara. Empara, faré tres preguntes aquelles que m'agradaria que em responguis.
3: Intentaré no enrotllar-me.
4: Correcte.
2: I perdó, t'has fixat una cosa, Òscar, que l'Empara fa dibuixets al guió.
4: Sí.
2: M'agrada molt perquè té un boli a la mà, que és el boli.
4: A mi m'agrada.
3: L'he robat.
2: I m'ha anat fent dibuixets, ho penjarem, si
3: no, perquè...
4: Fas allò amb un 6 i un 4...
2: Tienes tu retrato.
3: Un 6 i un 4, algo tu retrato.
4: El cubo rubi.
2: Això és molt tantes, això.
4: I jo acabava sempre dibuixant polles i coses.
2: No, també,
4: Mira, anem a acabar el futur del català. Tu que escrius en aquesta llengua i no et disculpes ni ho faràs mai, digues-me una cosa sense el paper de fumar que empren els instituts de sociolingüística i alguns mitjans de comunicació de... Escolta, ara mateix sembla que de defensar el català és més perillós que cremar un exemplar de la Constitució a la porta del Pueblo Marchena, no? Quin paper han tingut els polítics i quin paper han tingut la societat en aquesta paulatina desaparició del català de la vida pública?
3: Jo puc parlar per mi.
4: Sí.
3: Vaig començar a escriure l'any 99.
4: Sí.
3: I em deien que la llengua s'estava morint. Els diaris en paper també. O sigui, tot el que m'agrada s'estava morint.
4: Sí.
3: Llavors jo vaig pensar, aviam, s'està morint. Doncs prenguem-nos això com si fos un malalt que està molt malalt. Desconnectin-me vostès i donin un whisky. I divertim-nos. O sigui, res de cures. No,
2: quan vas fer allò,
3: fent servir la llengua,
2: ja està. Quan vas fer allò de cremar la Constitució, que vas fer, vas llepar fent allò? Va tenir conseqüències?
3: Primer de tot, t'haig de dir que aquella cremada de Constitució, que no era la Constitució, era un llibre que us fèiem veure, va ser el dia que el Tribunal Constitucional va tombar el decret de pobresa energètica.
4: Sí. Endavant.
3: El decret de pobresa energètica era un decret que tirava endavant el Parlament de Catalunya i que ni tan sols perdonava la llum a les persones que no ho podien pagar, eh? Només xutava endavant.
2: Sí.
3: El Tribunal Constitucional va dir que això era injust amb la resta d'espanyols perquè ells no tenien aquest decret. I, per tant, el va tombar. Que és com si jo tingués un bocata i vosaltres no en teniu cap, i en lloc de donar-vos un bocata a vosaltres, me'l prenen a mi. O sigui, no és just. Llavors, jo vaig dir aquell dia, si hi ha gent que no en té per escalfar-se, potser s'hauran d'escalfar cremant qualsevol llibre que digui que tots tenim dret a escalfar-nos.
2: I
3: això va ser... És a dir, jo crec que... I ara estem en un moment molt complicat de la vida. O sigui, potser vosaltres teniu casa, però probablement els vostres fills no en tindran. És veritat, és a dir... potser alguns esteu patint
2: les
3: per pagar
2: pensions.
3: Casa vostra. Jo estic patint per pagar casa meva, tot és molt car. I llavors, alguna cosa està mal feta. Alguna cosa està mal feta si no arribem a final de mes havent de pagar un bàsic com és la casa. Ja sé que m'he anat de tema, però...
2: Sí, però no m'ha respost.
3: Crec que els bàsics, és a dir, i la llum... És a dir, jo de petita he passat fred. Passar fred és molt desgraciat i cap nen hauria de fer els deures passant fred. Cap ni un. Ara venim de la calor.
2: Sí, és el canvi mateix, climàtic.
3: És el mateix, és el mateix. Però vull dir, ara arribarà el fred, ara està plovent. Vull dir...
2: A tot això no m'ha respost si cremar allò a TV3 amb la Melero va portar conseqüències de que els tentacles de la política són molt llargs.
4: Sí.
2: Podria ser que t'arribés alguna cosa...
3: Vox em va denunciar i em va arribar una denúncia...
2: A mi les rimades.
4: Ai...
2: És igual,
3: ho parlem després. Ah, però a tu on et va arribar? Perquè a mi em va arribar a Sant Joan d'Espí i la jutge de Sant Joan d'Espí va contestar un escrit, el tinc guardat, tan ben escrit, aquella jutge, tan de puta mare, de dir-li, no em facin perdre el temps, perquè la justícia està per coses molt importants.
2: Val. Per tant, no respondrà pas si va tenir conseqüències.
3: No.
2: Última pregunta de l'Òscar Nin. Va, que anem molt tard.
4: Escolta,
2: comencen a caure quatre gotes, però que ningú s'espanti.
4: Un altre dia parlarem de l'Àlex i tal, però deixa'm dir-te, perquè els coneixem del món de la música, del canalleo, de l'indi, dels 40 de Barcelona.
3: I tant.
4: Escolta, com és això de tindre un tio que és físic teòric i que va ser profe de mates, músic també, i ara és cuiner. Com es porta això que un home que abans t'explicava equacions de segon grau i ara et discuteix si el sofregit porta ceba o no?
3: Mira.
4: I de passada posa un disc de Tom Waits mentre el dinar s'està cremant. Escolta, quina és aquesta sensació, aquesta explosió d'emocions tot el dia, Carme?
3: Mira, la dona de Lord Byron li va preguntar com era el seu marit.
4: Sí.
3: I va dir tres adjectius.
2: A veure.
3: Dels quals me'n quedaré dos.
4: Sí.
3: Va dir, és boig, lleig i perillós.
2: I quins dos et quedes per l'Àlex?
3: El boig i el perillós.
4: Va!
2: Molt bé.
4: Ara està.
3: No, és a dir... Hòstia.
2: Perdona, perquè això t'arriba a casa un dia i diu, ho deixo tot, la docència, tot, ho deixo tot i me'n vaig a cuinar. És així?
3: Complicat, això, eh?
4: Sí.
2: És complicat, eh?
3: És complicat.
2: Bé, escolta una cosa, perquè és que amb l'Empar podíem estar una hora més parlant.
3: Sí, però com que plou...
2: No, l'aprofitaré perquè ara l'Arnau Marco,
3: olé,
2: que està escalfant per la banda, ens presentarà uns vinets fantàstics. Vale. Farem maridatge amb vosaltres al públic.
3: No me'ls ensenyis, va, anem a tastar cegues. Vamos.
2: Com ho dius, fem un vinet, nena.
3: Fem un vinet, nena, va.
2: Escoltem una cançó, i a més ara marxa. Una cançó de... Hugel i Solto, que es diu Amanda Bam Bam.
4: Ara
2: que comencen a caure quatre gotes, a ballar des del Mercat
4: Barcelona.
2: I tornem, som-hi, va.
4: Som-hi.

0: Després de tota la setmana, que arribi el dissabte al matí i hagis de tenir fomo. Llucià Ferrer presenta el vermut de Ràdio Flashback. Allà on vols ser.
1: A veure, l'Empar s'està mullant una mica, pot ser?
2: A veure, deixa'm posar-li això...
1: Posem-nos més acurrucats tots.
2: Els que ho fan.
1: Però, perdó, us dic una cosa. Us en recordareu durant molt temps, d'aquest vermut, sí o no? Bueno, ara hi ha algun sí.
2: Bueno,
1: hi ha un tio que té tant cabell com jo que m'està mirant dient, bueno... En qualsevol cas, cauen quatre gotes, no passa res, no hi haurà un diluvi universal. Ara trucarem a Tomàs Molina, que ens ho corrobori. Però, Arnau Marco, a veure, bon dia.
3: Bon dia.
1: Estaves olorant i has posat una cara?
3: Sí, és que estava olorant i he vist que les bruixes es pentinen.
1: Plou i fa sol. Un moment, a veure, un segon silenci, a veure si sentiu les gotes. No plou. Hòstia, si no plou.
2: Hòstia.
1: Però...
2: Ai.
1: Posa música, Jesús.
2: Home.
1: Escolta'm, estem aquí ara obrint aquest vi, que és una de les... És la recomanació, vaja, de vins i licors grau. I... Ai.
2: Oi,
1: hi ha un senyor...
2: Oi.
1: Víctor. Ai. Gravem el senyor del paraigües, que està intentant fer l'experiment. Riurem avui. Com a molt, una mica de refredat. No passa res. Estem en directe, va, amics. Aquest vi de vins i licors grau...
3: Hem de seguir.
1: Fent ràdio, que ens escolta molta gent, que no s'està mullant, pensa aquí.
3: Hem de pensar que l'aigua mulla i s'asseca.
1: I s'asseca, ja està.
2: No passa res.
1: Va, què és això?
3: Vinga, anem amb un producte... Jo crec que vins i licors grau sempre... Em sorprenen, perquè al final no m'esperava que em proposarien un vi com aquest.
1: Per què?
3: Doncs, ostres, perquè és un vi amb un relat dels més bonics que he vist i sempre van per davant. Jo crec que la família Grau ja porta molts anys i saben molt bé de què va la història i ens han presentat un vi que ens explica un relat que fins i tot diré que jo no sabia.
1: Ah, sí?
3: Perquè sempre ens havien dit, no?, que el marquès de Riscal, persona molt important i influent, havia fet que els vins de La Rioja fossin com són, no?
1: Sí.
3: Però això és bastant més tard del que explicarem avui.
1: Val.
3: Manuel Quintano, això és un projecte d'una cooperativa que es diu Solauen, que és una de les bones cooperatives de la Bastida, però ve per fer un homenatge a un senyor que es deia Manuel Quintano, que va néixer el 1756, que ja fa anys d'això, i que amb 26 anys, clar, perquè abans la gent feia coses més jove, perquè morien abans, amb 26 anys ja era... canonge de la catedral de Burgos, sí?
1: Carai.
3: I tenia un germà que era militar que va ser ferit a Gibraltar. Tots dos eren nascuts a la Bastida i ells sabien doncs, que els vins de la Bastida, escolta, no aguantaven ni un estiu, que es tornaven vinagre i adeu-siau. Doncs aquest senyor va dir, escolta, hem d'aprendre a fer vins com aquests francesos, que hem tastat unes coses boníssimes, perquè aquest senyor se'n va anar a Bayona a estudiar.
1: Val.
3: I va conèixer el que feien els francesos i se'n va anar a Bordeus i va tornar amb una cosa, que més s'escriu, com ara diré, que era... Receta pa hacer con Z, vino amb B alta, de Burdeos.
1: No fotis.
3: Sí. I el tio va tornar con la receta.
1: Pa fer vino
3: de Burdeos.
1: I se'n van sortir.
3: I va començar a fer coses molt bones, amb barrica, evidentment utilitzant el sofre, que no s'utilitzava pràcticament, no? I amb trasbalsos periòdics, vinificació sense rapa, perquè abans tot era maceració carbònica, i va demanar autorització a Carles IV, el 1790, per poder elaborar d'aquesta manera.
1: Pa fer vino.
3: Perquè, clar, pa fer vino havies de demanar permís.
1: És veritat, clar.
3: Què passa? Un èxit brutal, envien 1.200 ampolles de Veracruz i a l'Havana per veure si viatgen bé.
1: Sí.
3: També envien unes ampolles a uns amics de Londres a veure si tot funciona, perquè el noi tenia calés, eh?
1: Sense pasta,
2: era sempre.
3: Era un matat.
2: A favor.
1: Sempre
3: calés. No passa res. Però què passa? Que els de la Bastida van dir «Este está haciendo cosas que no nos gustan».
1: Val.
3: I el 1801 l'impugnen i li diuen «Escolta, no es pot fer el vi així, estàs fent el vi molt raro, això d'embotellar-lo i posar-li un suroquès». I entren en plets i al final li prohibeixen elaborar el vi.
1: Què dius?
3: Sí, li prohibeixen elaborar el vi d'una forma com ha de ser, no? Ben fet.
1: Sí.
3: I arriba després la guerra. I a la guerra aquest senyor dura dos dies, pobrissó, mora. Sí. I per això la cooperativa Solauen decideix fer un dels seus millors vins, fent-li un homenatge, que és Manuel Quintano, i això és un tempranillo 100%, elaborat parcel·la per parcel·la, vinyes de més de 600 metres, que està molt bé, d'altitud, i aquí, a més, són les vinyes mínim de 40 anys, i buscant tota l'elaboració es fa la fermentació en depòsits oberts, que això sempre garanteix una mica més de llibertat.
1: A veure, i aquesta és la recomanació de vins i licors grau que hem vist aquesta setmana.
3: Exacte.
1: Que una notícia molt xula. Òscar, tens el micròfon obert, rei.
3: Perdó.
1: Que ens està per tot, ja ho veieu. que aquesta setmana a Vins i Licors Grau doncs, ha sortit la notícia que els han proposat per Creu de Sant Jordi.
2: Home, ja he votat, eh?
1: Ja has votat?
2: Ja he votat.
1: S'ha de votar.
2: És un enllaç. Jo, mira, és que li acabo de dir, sóc aquí amb en Llucià.
1: Amb en Jordi?
2: Sí. Diu, dona-li records. Dic, sí. ara li dono.
1: És que el cuidem molt.
2: Però, llavors, s'ha de fer un... Veus que això és l'enllaç?
1: Sí. Un enllaç. Palafrugell, val, decidim.
3: Tal, això és de l'Ajuntament de Palafrugell.
2: Llavors,
3: val.
2: Segur tots que els pilotes ho estem fent.
1: Tots els pilotes. No, perdona, i els amics?
2: A veure.
1: És a dir, jo he anat a veure Arjau en directe.
2: Jo també.
1: Imagina't si
2: sóc jo també. Jo també.
1: Bé, escolta, qui es mereix aquesta Riddle? Quin és, per ser, aquesta Riddle?
3: Doncs mira, aquesta és una Riddle Cirà i a mi m'agrada molt, que és la Wine Wings.
2: Molt xula, sí, molt guapa,
3: eh? Sembla superversàtil, tempranillos, garnatxes, carinyenes, cira...
2: Per blancs xulos, eh? Per,
3: també,
2: per...
3: Sí, també.
1: Sí, sí, sí, sí. Molt bé, doncs mira, ara ve la Manya, que és l'Òscar Nin amb el paraigües. No, no, si el tinc aquí, Josep, no pateixis.
3: La Manya i, remullada, eh?
1: Li dono la Manya remullada. Ah, clar, però com, bé, ja vinc jo amb el...
4: No,
2: què hem de fer, què hem de fer?
4: Sou multitasking, no t'amoïnis.
1: Està freda l'aigua.
4: Dóna'm el micro.
1: És que jo no tinc papel, tio.
4: Vinga, cap allà. Som-hi.
2: A veure, ara...
4: Vinga.
1: A veure.
4: La travessa de TV3, eh?
1: La travessa de TV3 és més xunga.
4: Vinga, cap aquí darrere, cap aquí darrere.
1: Que hi ha gent que diu...
4: Aquí darrere. És que he escoltat una cosa... Agafi-se el micro. Com es diu vostè, senyora?
5: Jo, Maribel.
4: Maribel. És que he escoltat abans que la Maribel deia... És que nosaltres sempre venim a comprar aquí al mercat, no?
5: Sí, és veritat.
4: Quants anys fa que vens a comprar al mercat?
5: Quants?
4: 30 anys.
5: Portem 43 anys junts.
4: O 43 sigui... anys.
1: Perdó. Avui celebreu 43 anys junts?
5: No, avui no.
4: 43.
5: Portem 43.
1: Val. Però, Maribel, què tal?
4: Per què no tastes aquest vi de carinyena de Vins i Licors Grau, eh? Aquest Rioja tan fantàstic, i després, ara, quan el tastis, em diràs per aquí, al mercat que tu sempre vens, a quines parades faríem parada per comprar, per fer coses amb aquest vi?
5: Vale.
4: A veure... Maribel, molt bon trago de Maribel. Posa't el micro aquí.
5: A veure, jo vaig al com se diu?
4: No, diga, Juan. La
5: Sílvia. Jo vaig a la Sílvia.
4: Què és, la carnicera?
5: Sí, i amb un formatge.
4: Formatges també?
5: Sí, té de romaní. Boníssim.
1: Formatge de romaní. Ja anirem a buscar-lo.
5: Vale.
1: Però escolta, una cosa important. Mira. Aquest vi, de Vins i Licors Grau, aquest de Manuel Quintano, amb formatge no?
3: No.
5: No, podria ser.
1: No, que no te la den con queso.
5: I amb la carn.
2: No, però podem.
4: Amb la carn, sí,
5: home.
2: Podem.
1: Sí?
3: A veure, si hem d'anar a formatges, haurem d'anar a formatges molt curats. El que hem de ser és feliços.
4: Diure amb Aniversi, amb botifarra sí que faríem. I tant.
1: Amb botifarra també ho faríem. Bé,
4: ara farem una volta.
1: Ara us portem, perdó.
5: S'ha de donar una volta.
1: Maribel, escolta'm. Ara us portem un altre Riddle perquè puguis brindar amb el teu marit, perquè 43 anys no s'aguanten així com així.
4: Home,
5: a veure...
1: I mentre agafem una Zodiac per acabar el vermut aquí avui al Mercat Montserrat, farem una pausa molt ràpida per la publicitat, després farem un altre vimpar que fliparàs, queda la Riota i acabarem molls, però ens haurem passat de conya. Com a molt un refredat. No passa res. Pausa i tornem. Som-hi, va!
6: Dissabtes de 12 a 2. Dues hores amb la millor cultura de vermut. Flashback.
7: Fer l'aperitiu és molt més que un moment. És el pla perfecte per gaudir amb els amics. La que arriba tard, el que t'explica la vida o el dels safarejos.
8: Fer l'aperitiu és l'excusa perfecta per ser amb la teva gent i brindar amb Aperol Spritz, esclar.
7: Aperol, l'único per tutti.
8: I ara tasta també Crodino, l'esprit sense alcohol. Gaudeix d'un consum responsable a 11 graus.
9: Andorra.
10: 96.0.
11: Les millors braves d'Andorra?
12: No vagis al Barra Mars.
11: Un bon bacallà al Pil-Pil.
12: No el demanis al Barra Mars.
11: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
12: Oblida tant del Barra Mars.
11: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
12: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
11: Telèfon 850-840, 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
13: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
9: Una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
10: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
9: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
10: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
0: Andorra 96.0. Flashback. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
14: Si sona Flashback, és un èxit.
15: Què tal? Bon dia.
0: Bon dia. Cada tarda, dissabte i diumenge, només èxits amb Àlex Mata.
15: És el moment.
0: I Eudald Puig.
15: Molt bon dia, benvinguts.
0: De matinada, sessió Flashback. Amb Andreu Preses. Dissabte a les 12.

0: de Lliga, va de Barça, amb Jordi Plans. Flashback, caps de setmana d'èxits. La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.

0: Upper a l'Esprits et fa passar la set, et diverteix i t'acosta la millor música. Tot això ho fa els dissabtes a Flashback de 12 a 2 al vermut de Llucià Ferrer. Et sona, oi?
1: Doncs a la una del migdia, 18 minuts, jo només pateixo pel públic, però esteu bé, oi? És que tenim... Moment, sí, moment. Esteu bé o no? És que ara penjarem un vídeo que hem gravat amb el públic. Ai, pobres.
2: Pobres.
1: És tot gratis, aquí.
2: Ja, també...
1: A Perol, les prits, patates caseres de frit ràbic, olives a l'espanyola, llengonissa, formatge... Si teniu de tot. I el vi... Ara vindrà.
2: Aquesta és l'actitud.
1: Vull més i més.
3: M'acaben de fer molt feliç, eh?
1: Home,
2: sí.
1: Avui és un vermut d'aquells...
2: No passa sempre, això.
1: És un vermut èpic. Sí o no, en part? Tu no has estat mai amb un vermut així?
2: No.
1: Amb una entrevista així,
2: no?
3: Home, ara el vinet fa il·lusió, eh?
1: Home, i tant, perdó.
3: Amb aquesta plugeta.
1: I aquest vi, a més, ara que presentarem... També ja ho lligam amb l'Empar, perquè coneix molt el paper, eh?
2: Mira, li acabo d'enviar una foto, perquè està molt bé que tragueu aquest vi, és boníssim.
1: Sí.
2: A
1: veure, el portem, públic, tranquils, eh?
2: Mireu quina...
1: Hòstia, és que demaneu més que el govern.
2: Quina meravella, quina meravella l'ampolla.
3: És preciós. L'ampolla és molt bonica, a més ha guanyat premis de disseny a la millor etiqueta. I és lògic, perquè al final no deixa de ser la llibreta que porta el Joan quan va prenent anotacions, perquè ell és una persona molt analítica. El Joan ha fet molt per la Terra Alta, a part de ser president de la Terra Alta durant molts anys. Ha sigut una persona sempre... Ostres, d'innovació i de feina i de recerca.
1: Ah, l'etiqueta és la llibreta.
3: Clar, és la llibreta, és la imitació de la llibreta.
1: Això és poc radiofònic, ara ho penjarem a @vermullucíaferrer, però hi ha un llapis petit enganxat amb una goma.
3: Hi ha un espai per fer les teves anotacions i quedar-te a l'ampolla amb les anotacions.
1: Per fer les anotacions, tu.
3: Clar, és molt xulo, és molt maco, jo crec que...
1: Idees del paper, és brutal.
3: Però és que és molt maco, perquè ell parlava amb el Joan, que clar, tothom a la Terra Alta li coneix com Lo Papeles. I això és un projecte personal del Joan. Llavors jo li deia, a veure, però això ho hem de defensar com a Altavins, que és el celler que portes molts anys treballant com a viticultor Altavins, ho hem de presentar com un vi del Joan. I em diu, no, tu qui has de dir que això és un vi de Lo Papeles?
1: De Lo Papeles?
3: Del Joan de Lo Papeles, que té l'ànima d'Altavins. Dic, vale, ok, vinga, va.
1: Val, ja està,
3: ja està, ja ho hem fet.
1: Ho hem entès, ho hem entès.
3: Llavors, què és exactament, doncs? Són 5 monovarietals.
1: Val.
3: On hi ha aquesta recerca molt ben feta per part seva durant molts anys d'intentar que la garnatxa blanca, la garnatxa peluda, la garnatxa negra, les elaboracions tradicionals de la Terra Alta, com són els brisats de garnatxa blanca, i fins i tot va traient cosetes por ahí, com per mi el macabeu, que és una brutalitat, i aquesta carinyena té un treball de recerca previ, perquè a vegades la gent pensem, no, és que aquest fa vi, fermenta raïm, el posa dins d'un dipòsit, el ven i es fa ric. No, perdó, hi ha molta investigació darrere. Jo recordo una vegada que em va convidar a la Terra Alta,
1: sí,
2: perquè vam anar... És que
1: és molt convidon. És
2: molt convidon, sí.
3: I a més menges bé, quan vas allà.
2: No falta de res.
3: No falta
1: de res.
3: Doncs vam anar allà i hi havia 3 dipòsits de ciment que havien posat a dins del celler i portaven diferents tractaments. Un era sense tractar, l'altre era amb un tractament millorant del vi i l'altre era una cobertura clàssica amb pòxid. I llavors tastàvem el mateix vi que ja havia fermentat i criat durant un temps i havíem de veure quines diferències hi havia amb el mateix vi, la mateixa, o sigui, el mateix raïm fermentat en 3 dipòsits diferents.
2: No, sí.
3: Llavors, això sí més bé.
1: Sí, trobaria coses en part.
3: Sí, ho trobaries.
2: Sí? Sí, sí. Trobaries la fusta, segur.
3: Sí, trobaries tot.
1: Em fa molta gràcia que ara vindré i us ho deixaré tastar, això, però que aquests tenen un nas professional i a mi em diuen, aquí trobes fusta i trobes fruits vermells.
2: És entrenament, això.
1: Jo el que tinc és ganes d'anar amb l'hiprou.
2: Clar, això està molt bé. Això està molt bé.
1: Ja està, vull dir...
3: El Llucià sempre diu que no tasta i...
1: A mi m'agrada tastar
3: i
1: embolir.
2: Afina.
1: A poc a poc, i amb mesura tot, evidentment, però vaja.
3: Doncs bé, això és un d'aquest projecte d'IMSD. Al final ell coneix molt bé l'elaboració en dipòsits, té dipòsits grans de fermentació, que al final són els cups que abans estaven al terra, es posen a dalt, són més nets, més fàcils de treballar, i aquest vi és 100% ciment, és una carinyena del 2019.
1: Perdó, això que vens, aquest vi és 100% ciment, no ven molt aquesta frase.
3: Sí, que ven.
2: Al final, ara la moda és aquesta.
3: Al final, a dia d'avui, els dipòsits de ciment per la fermentació i criança són molt valorats, perquè abans era com allò dels iaios, però els iaos, com diuen allà baix, en saben molt. I aquí és on realment es veu la microoxigenació. Com pots fer que un territori quedi concentrat dins d'una ampolla gràcies a que no hi has posat un bosc de Nevers o clar, no has anat a buscar un bosc francès de qualsevol tipus clar, o de l'Europa de l'Est, sinó que has agafat el ciment i aquesta carinyena s'ha confitat en si mateixa. O sigui, això és un treball de respecte absolut per la carinyena i demostra que els vins poden envellir sense passar per fusta si la qualitat és top.
1: Molt bé. En part, avui et faré servir, entre cometes, perquè hi ha una taula de noies allà que han dit «Volem tastar aquest vi!» quan l'han vist. Jo acompanyo l'Òscar Nina allà perquè portarem dues copes i els hi preguntarem perquè hi ha aquest tema del maridatge gastronòmic, no? En part,
2: però es pot fer el que vulguem.
1: Sí, però hi estem d'acord? Sí, vigila que no entrés aigua dins aquesta ampolla de vi, que em faria mal, eh? Em faria mal al cor. Però sí que és cert que, per exemple, abans hem dit el formatge amb el vi negre, no? Hi ha coses que es fan mal, no?
2: No, és a dir, és veritat que et deien abans que no te la den con queso, és veritat, segons quin vi... Però és a dir, ara podem fer de tot. Ara podem agafar un blanc que tingui una mica de fusta i fotre'ns-la amb una carn, si ens dona la gana, i agafar un negre lleuger amb un peix greixós, si volguéssim. És a dir, és el que et moli.
1: El que et moli. Doncs mira, me'n vaig al públic a portar un altre Riedel, aquí a aquest sector tan eufòric. A veure, com esteu, bé o no?
4: Sí.
1: Ja ho veig, ja té. Agafeu aquesta Riedel.
2: El vi també ha canviat.
1: El vi és per vosaltres. Empar, escolta bé, d'acord? Tasteu aquest vi, com us dieu, per cert?
5: Jo em dic Laia. Jo em dic Estefi.
1: Issa, tu estàs molt eufòrica, eh?
5: Jo, per què?
1: No, estàs molt contenta.
5: Sempre estic contenta.
1: Mira, ara, d'aquí una reposo, Batman i Nueva Yol.
5: Estic bevent sense alcohol.
1: Molt bé, clar que sí, que no dir, no? Molt bé. Però és que veig que va a la marxa que no vegi l'estat.
5: Vaja. Sí, va a la marxa.
1: Tasteu aquest vi, que és una meravella, i ara ens direu amb què ho ajudaríeu gastronòmicament. És a dir, l'Empar acaba de dir amb un peix, també podria ser, amb una carn, però tasta'l. Espera, sense por. Espera't, el micròfon, espera't. Amb una què?
5: Amb una carn a la pedra.
1: Una carn a la pedra.
2: Olé.
1: Molt bé.
2: Olé, molt bé.
1: Això ho compres en part, sí?
2: Comprem. Val. Però penseu una cosa.
5: D'acord, sí.
2: Copa sola, xerrant amb aquestes amigues que tens aquí al costat.
1: Ja està, ja està.
2: Explicant-te la vida.
5: I tant.
2: Olé.
5: Ja ho fem, ja.
1: Per tant, voleu l'ampolla aquí, no? M'imagino.
5: Doncs
1: ara us portarem aquesta ampolla, que és una passada, Arnau.
3: Sí, és molt bonica i, a més, hem de pensar una cosa. M'agrada molt el que ha dit l'Empar, que el simpòsium porta molts anys inventat, ja el van inventar els romans.
1: Sí.
3: Llavors penso que això no morirà.
2: No.
3: Simplement el que hem de fer és convertir-ho en moments de qualitat.
2: Has dit una cosa que és molt important.
5: Tornar a l'escriptura.
2: Som mediterranis. Som mediterranis. Ell acaba de dir, fa 2.000 anys que fem això. Que ningú ens ho prengui.
1: Molt bé, escolteu una cosa.
2: Encara que avui estigui plovent tant.
1: La part no calla, la part. Un segon, en part. Abaixem un moment la música, només perquè la gent que ens està escoltant avui... Atenció, atenció. Silenci, silenci, silenci. Oh, que bé, no? Oh, que bé. Anem molls com anes.
2: Una mica és per aplaudir, eh?
1: Sí, és per aplaudir. És vermut a l'aigua.
2: Molt bé, molt bé.
1: Avui nosaltres ja tenim sempre l'aigua Sant Aniol, que és fantàstica, que és l'aigua de la Garrotxa, volcànica, però ara els hi portem l'ampolla.
5: I està arribant la tardor i el que...
1: És el que toca. Volem anar a collir bolets, no? A collir no, a buscar. Hòstia, el que he dit ara.
6: A caçar.
1: No, a caçar, sí, com animals. En fi, doncs ha de ploure. Arnau, gràcies. D'aquí una estona ens tornem a veure.
3: No sé com estan a Batea, però aneu a visitar aquests cellers. Jo crec que hi plovia una mica.
2: Digueu que veniu de part de Llucià, que us obriran les portes a tot arreu. Som de Llucià. Ens han dit que ens convideu. Venim de part de Llucià.
1: Gràcies per tot. D'aquí un horre, riurem molt amb la Riota, amb el Carles i el Marc, que ja els tenim aquí, per fer aquell resum de... Cabronet, ells tenen un podcast molt xulo, que, per cert, amb el Marc Serrats vaig veure que vau estar l'altre dia. Ara m'ho explicareu, que és molt bo. Humor aquí, al Mercat Montserrat, mentre cau el diluvi universal. I que plogui. Bad Bunny, Nueva Yol. I tornem des del Mercat. Va, som-hi!

0: Aperol Spritz et fa passar la set, et diverteix i t'acosta la millor música. Tot això ho fa els dissabtes a Flashback de 12 a 2. El vermut de Llucia Ferrer. Et sona, oi?
1: Va, som-hi, que...
2: Tu fas de res.
1: Hem arribat a 2:15 del migdia, en directe des del Mercat Montserrat. És que hauríeu de veure el que estic veient jo. No, és molt bonic perquè és feina d'aquí, que és en Josep, el Víctor, el Roger, que estan traient l'aigua que es va acumulant a la carpa de Flashback perquè no li caigui a sobre del tècnic del Jesús, i perquè... Hola!
3: Sí, perquè me l'ha llançat tot a sobre meu, eh?
1: Jo ho he vist, oi?
3: No, sí,
1: llapat, me l'ha llançat a sobre meu. Bé, per tant, primer de tot, un aplaudiment per l'equip de producció, que ens estan salvant els mobles. I també perquè han duixat en Marc, que sí. És un tio net, també.
3: Sí.
4: Han vist alguna cosa que no quadrava, ja m'he dit.
1: És un tio net i amb aquest bigotet que porta
3: ara...
1: Està guapet, eh?
4: Molt guapo.
1: Està guapet. Bé, demano, ara riurem molt, demano un aplaudiment pel Carles i el Marc, la Riota i el seu resum. Vinga, com esteu, nois, bé o no?
4: Molt bé, Josià.
1: Amb ganes o no?
4: Sí, aquests dies és brutal. Clar que sí.
1: D'aquí al sofà... Ah, bueno, tu tens fill?
4: Sí. Bueno, pel sofà, no, també.
1: Sí.
4: Sofà.
1: No, vull dir, igual has de jugar al Lego.
4: Bueno, ja ho veurem, ja ho veurem.
3: Avui és el vermut de Mary Poppins, no?
1: Sí, senyor, de Mary Poppins.
3: Veig gent amb paraigües sota d'un paraigües.
1: És molt fort.
3: Com una matriosca de paraigües.
1: Però, perdó, no marxa ni Déu, eh?
3: No, és increïble.
1: Tots aquí amb la pera, les prins, les patates, el formatge, la llangonissa, Can Durant.
3: Tens uns feligresos.
1: Sí, senyor, molt bé. És brutal, allò d'avui. Va, nois, comenceu.
4: Doncs bé, família, bon amics i a tothom. Avui tornem al vermut del Llucià després de 2 mesos de vacances.
3: Sí, déu-n'hi-do.
4: I ho fem posant els peus en un dels nostres microclimes preferits.
3: Efectivament, company, en un món on limiten la pagesia i l'enfonsen en burocràcia, on es prioritzen les grans empreses i arraconen el petit comerç, per nosaltres trepitjar un mercat on es dona vida un producte de proximitat sempre és un autèntic plaer.
4: Per això avui és un honor per nosaltres fer des d'aquest barri i en aquest mercat el repàs del bo i millor que ens ha arreglat l'actualitat, així que som-hi i un fort aplaudiment.
1: Va, fort aplaudiment per la Riota. Anem a riure, va, som-hi.
3: Bé, al setembre començàvem la tornada a la rutina. La majoria de persones adultes que no formem part de la família reial tornàvem a treballar i la canalla tornava a les escoles.
4: Oh, una canalla que cada any que passa fa que veiem més lluny la possibilitat de jubilar-nos i cobrar una pensió digna.
3: Sí, de fet, per veure aquesta possibilitat necessites un telescopi i més imaginació que un guionista de Netflix.
4: I és que penseu que el futur d'aquest país ara mateix està en mans de Terians que farmegen aura.
3: És a dir, que la nostra jubilació pot ser que depengui d'una persona que es passa el dia fent balls idiotes i que s'identifica espiritual o psicològicament amb un animal.
1: Doncs sí.
4: Estem ben cansats. És com si la nostra jubilació depengués de la Cat, la mascota del Barça.
1: Però aquesta és molt maca.
3: Sí, aquesta està bé.
1: Si depèn d'ella, dius...
3: Sí, és com si l'atzar de sobte digués, saps què? El benestar i tranquil·litat de l'última etapa de la vida d'aquesta gent, bueno, que s'encarreguin Mickey Mouse i la Peppa Pig.
4: Potser aquesta és una de les raons de malestar que hi ha dins del gremi de professors.
3: Home, no ha de ser fàcil treballar un munt d'hores, amb recursos mínims, guanyant 4 duros, i que a sobre hagis d'intentar educar una mena de teleñecos que fan olor de corral.
1: Perdó, hi ha algun profe avui aquí o no?
4: Sí, un aplaudiment pels mestres.
1: Una, dues, tres profes, doncs aquest aplaudiment per ells, per elles, vaja.
4: Gens ni mica fàcil, Marc, i potser això és el que li dona sentit als resultats de l'informe PISA, que diuen que Espanya és el país d'Europa amb una de les pitjors notes.
3: Això en l'àmbit europeu, perquè en l'autonòmic ja veníem que Catalunya quedés de les últimes a la classificació, per darrere fins i tot d'Andalusia, que és un lloc on la gent diu informe pixen comptes de pixa. Imagineu-vos.
4: Per això no s'entén l'intent de desmarcar de Catalunya respecte a Espanya, per lluir millors números, que ha acabat amb Catalunya exclosa per fer trampes.
3: Sí, la tàctica era clara, seleccionar zones i ràtios on les notes estaven per sobre de la mitjana i descartar zones amb notes més baixes.
4: Hòstia, per un cop què? Per un cop que ha fet trampes?
3: Es pillen.
4: Però ja sabeu que s'enxampa abans un mentidor com coix.
3: Sí, i en aquest cas Catalunya va semblar una mica Federico Jiménez Los Santos, mentider
1: i coix. És mentider i coix.
3: I no està ni la classificació ara.
4: Al final, per intentar rebaixar la tragèdia, la consellera va sortir dient que demostrarien que havia estat un error informàtic.
1: Sí, clar, la informàtica.
3: Cuéntame otra, Manoli. I parlant d'errors, i en aquest cas no d'informàtics, sinó humans, el de la diputada d'Aliança Catalana, Rosa Maria Soberana, que segons diu es va equivocar i va donar suport a Vox perquè li retiressin una amonestació per acusar el president Lluís Companys d'assassí. Sí, ara es veu que és assassí.
4: Al final és fàcil confondre's quan tens la mateixa ideologia i l'única diferència són el número de barres vermelles que té la teva bandera, no?
3: Sí, alguns canvis d'opinió d'última hora aquest mes i un canvi climàtic que sembla que ha arribat per quedar-se.
4: Un canvi climàtic que s'està expressant de totes les formes possibles.
3: Sí, té més registres que Leonardo...
1: Què rieu? Què rieu, perdó? Què volíeu, sol, pel vermut? Home, no.
3: Ha d'haver-hi de tot.
1: Hi ha d'haver de tot. És el primer vermut amb Zodiac. No passa res, havia de ser aquí al Mercat de Montserrat. Sí.
4: Ens ha vingut votant. Hi ha hagut de tot, inundacions a Catalunya i a Espanya.
3: Huracans a Mèxic i Hawaii.
4: Inundacions i esllavissades a l'Índia i al Nepal.
3: I fins i tot l'erupció del volcà Krakatoa a Indonèsia.
4: Ojalà tinguéssim un volcà aquí, que ho va obligar a tancar...
1: Perdó, que d'aquí 4 dies vaig a Olot a fer el vermut.
3: Sí.
1: Bueno, pues, que no es desperti.
4: Home, pues
1: no.
4: Amb aquesta ratxa
1: estic lluvià... Últimament, sí.
4: Doncs imagina, no? Aquest volcà va obligar a tancar aeroports per culpa de que la lava arribava a una temperatura entre 600 i 1.100 graus.
3: Que perquè us feu una idea, és més o menys la temperatura a la que es posa la bragueta de Raúl Asensio quan posa Disney Channel.
1: Raúl Asensio.
4: Jugador del Real Madrid, un Raúl Asensio que, per cert, ha quedat absolt del delicte de filtració de vídeos pornogràfics de menors d'edat.
3: Sí, absolt, que no significa innocent, que això quedi clar. Però en tot cas, suposo que li va servir per tenir un motiu de celebració, sortir de festa i que l'enxampessin conduint begut a Gran Canària.
4: Per mi és algo més que begut, sí. Duplicar, o sigui, quadriplicar la tassa d'alcohol permesa.
3: Sí, amb la tassa d'edat, amb les noves, pel contrari, la divideix entre quatre. Un altre cas de futbolista que no sap de
1: matemàtiques.
4: Aquest no ens servia tampoc per passar a l'informe PISA.
3: No, aquest és més de l'informe Pitxa Brava.
1: Pitxa Brava.
4: El que sí que va amb la pitxa fora és la Lamine Yamal.
1: Oh, per favor, sí, no ens agrada la Lamine Yamal.
4: Continua exhibició rere exhibició i ara amb la selecció espanyola.
3: Sí, i té completament bojos a tots els defensors de Ceuta que els està a punt de rebentar.
1: És veritat, això.
3: Entre la idea d'odiar-lo pels seus orígens o celebrar-lo de la secció espanyola, clar.
1: Ah, què passa?
4: Per aquests, Marc, l'únic important per ells és que has saltat una tanca o no has saltat una tanca.
3: Totalment. Tu portes un tio de desocupa a les Olimpiades a veure una cursa d'obstacles i es torna boig.
1: Totalment.
4: Bojos també es van tornar els aficionats del Real Madrid quan van veure que Vinícius, Mbappé i Konaté es negaven a ensenyar una samarreta de suport al poble Ceuta en la que ficava Todos somos caballes.
3: Que els entenc perfectament, perquè jo tampoc em posaria una samarreta que digués que sóc una euga.
4: Un gest de solidaritat que alguns, igual que els tres futbolistes del Real Madrid, interpretant com racisme camuflat.
3: I és que l'ultradreta sempre s'intenta apoderar una mica del relat.
4: Sí. Del relat que volen, eh? I no poden apoderar-se, en aquest cas, del moment futbolístic.
3: No, perquè el Barça comença la temporada com un tiro i ha marxat a l'aturada de seleccions amb 6 punts de diferència respecte al Real Madrid.
4: Semblava que necessitéssim un nou fer gols, però de sobte Rafinha s'ha transformat en Ronaldo.
1: Que ha tornat lesionat, eh?
3: És que ara veurem què passa.
1: És que ja ho sabíem que tornaria lesionat, no?
3: Sí, és que de manual.
4: És exacte. En tot cas, de moment sembla que el Barça no necessita un davanter i que els fitxatges de Deco, un cop més, han tornat a ser encertats.
3: Sí, són molt millors que els del Real Madrid, que ha fitxat per 140 milions a un tio que es diu Dio Mandé, que encara no saben quina edat té.
1: No.
4: Diuen que té 19 anys, però sembla que té 89, eh?
3: Jo tinc la teoria que va néixer el 29 de febrer i celebra l'aniversari cada 4 anys.
1: Com Jordi Hurtado, sí senyor. Perdó, esteu aplaudint perquè surt la pera a l'esperit? Moment, perdó. Això s'acaba a les dues, sí o sí, eh? És que la gent ho està gaudint molt avui, això, molt bé. Sí senyor, doncs a pera a l'esperit per tothom. Escolta, el mes de setembre també suposo que en parlarem d'Oasis, no?
4: Sí. Home.
1: Escolta, Wonderwall, Oasis, va. La pregunta és...
4: Oh, per favor.
1: La pregunta és, qui té entrades per anar a veure ell?
3: Ah, aquesta.
1: Bona. Què? Un, dos, tres, quatre, cinc.
4: No, quatre. Allà aixeca la gent que no té entrades.
3: Ah, hi ha gent que està demanant a Perol.
1: Exacte, jo vull a Perol Esprit.
3: Ja s'està
1: comptant. No, val. Bueno, tres o quatre persones tenen entrades per anar a veure Oasis, eh?
4: Doncs al setembre ens trobàvem també amb aquesta venda d'entrades del grup Oasis.
1: No va ser fàcil, eh?
3: No, de fet, per fer-ho, els fans del grup britànic hem passat per més filtres que una foto d'Instagram.
4: De fet, no es veia un sistema de filtratge a persones tan agressiu des de que Hitler va muntar aquella gira per Europa que es deia Tercer Reich.
3: Sí, va deixar fora jueus negres i comunistes, no?, entre altres.
4: Doncs Oasis ha deixat fora a boomers, persones desafortunades i pobres.
3: Sí, perquè entre enregistrar-te a la web, el Ticketmaster, rebre el codi, fer la cua virtual i que tinguessis a final de mes entre 200 i 600 euros...
1: 200 i 600 euros?
3: És més o menys aquesta...
1: Va, pari els Oasis, tu.
3: Creieu-me que el camí no ha estat fàcil.
4: No. Però nosaltres dos
3: en tenim.
4: Hem superat, eh?
1: Hòstia, perdó. Deu ser que pago bé. No, i content.
4: Ens hem deixat. S'han inventat els germans Gallagher, sí. Doncs, aquest joc del calamar.
3: Bueno, anirem molt cansats i sense un parell d'òrgans vitals, però ja anirem.
4: Setembre no s'aturava i amb l'oferta esportiva i musical...
1: Sí, ja sé on vols anar a parar. El vídeo aquest viral, eh?
3: Sí.
1: Dels Cayetanos. L'heu vist, el vídeo dels Cayetanos?
3: Coneixeu a Los Hermanos Caño?
1: Los Hermanos Caño. Doncs abans de Los Hermanos Caño, que ara ens hi cagarem i riurem amb ells, escoltem...

0: Comença el cap de setmana amb bon peu, flashback, Aperol Spritz i el vermut de Llucià Ferrer. Fàcil, eh? Que no sempre toca patir.
1: Va, som-hi, recta final del vermut d'avui. I ara és quan sento allò de... Oh! Que dius... Oh, oh, què? Que és, hi ha una imatge molt divertida de sota els parasols d'Aperol Spritz, gent amb el paraigües. És fantàstic, però tothom aquí al peu del canó, eh? Per tant, ens queda la segona part de la riota i després el brindis amb un vinasso que ens presentarà l'Arnau. I amb el públic hi ha gent que celebren coses especials, que hi ha gent que ens celebren aquí. M'han dit que hi ha molta separació aquí. Que contentes.
2: La Perol funciona.
1: Sí, sí, ens hem quedat... I l'aigua se n'aneu, també. Però ens hem quedat amb els Cayetanos. Sí. El tenim, el vídeo, no?
2: Sí, sí, crec que el tenim.
1: Escolteu-ho.

0: Perdó, perdó, un moment. El Carles la coneix?
1: Bueno, me l'he pres de memòria, Lluís, això és el tema de l'any.
2: És el tema de...
1: Ah, sí? Això ha de sonar al Bermúdia.
0: Aquests Cayetanos són família de l'Opus, m'imagino.
2: Sí, aquests són los hermanos Caño, són família de l'Opus Dei, bueno, gent simpatiquíssima.
1: Exacte, i sense bromes a part, després que el vídeo i la cançó es fessin virals, ara volen formar un grup de música.
2: Sí, i les xarxes socials ens han donat idees de nom de grup.
0: Sí o no?
2: Sí, entre ells està Jarabe de Padel, La Oreja de Van Vox, A de Bogotá, Pijo y Pijipaldis o El Canto del Polo.
0: El Canto del Polo també mola.
2: La gent de Twitter que ja sap que és cabroneta.
1: A l'oferta audiovisual del mes de setembre s'hi sumaven la pel·lícula dels Javis, La Bola Negra, un homenatge a Federico García Lorca.
2: Sí, que si fos Les Boles Negres en plural seria un homenatge a Bertran Endongo, l'agitador d'origen
0: que és de Vox. Oh, quina mandra aquest tio.
1: S'han de tenir dues grans boles negres per ser caperoners i simpatitzant de Vox.
2: També a setembre ens portava Gènesi, la nova sèrie sobre el Bull i Ferran Adrià, en la que s'explicava molt bé tot el que va suposar aquesta revolució gastronòmica i el concepte de l'alta cuina.
1: Molta alta cuina, Marc, perquè després anés a la revuelta a dir que el millor plat és la truita patates amb patates xips.
2: Sí, que més que alta cuina sembla un plat d'alta ressaca de pis d'estudiant.
0: És veritat. Sí, sí, truita de patates xips.
2: Si ho diu ella, l'està bo, eh?
0: Home, perdó, si la fa ell...
1: Ah, no, si la fa ell.
0: No és la mateixa que si la fem nosaltres.
1: Perquè com de Madrid, Uri, jo...
0: Perdó, allà hi ha una noia que diu, tu fas truita de patates amb xips?
1: Sí.
0: Millor que Ferran Adrià?
2: Home,
0: això és difícil, això és difícil, va.

0: Ara, el millor de tot per nosaltres és la nova edició de La Travessa, el reality show d'aventures presentat per Laura Escanes.
1: Un reality show d'aventures que es fa a Mallorca, és a dir.
0: Que fins aquí, fins on jo sé, és un dels destins d'estiuets més solidats per catalans, alemanys...
2: Sí, però perdó, la Serra de Tramuntana, xato, Va, corre per allà,
1: Fer un reality d'aventures a Mallorca és com fer Gran Hermano, Marinador, Ciudad de Vacaciones.
2: Sou uns cabrons.
1: Jo el proper any la faria directament a Calella, per la Freixa.
2: Va! Escolta, el pressupost de TV3 és el que és, no és com Supervivientes que se'n van allà a les illes aquestes.
1: I és igual, que ens estem rient dues persones que fins venir aquí hem hagut de parar perquè ens ofegàvem.
0: No, exacte, fa molts avions, ja no hagués pogut anar a Mallorca.
1: Exacte, sí, bueno, hi havien acampades...
2: La qüestió és queixar-se només, ja.
1: Sí, sí.
0: Exactament. I a mi el que em fa por de tot això és no estar a casa, o sigui, és el que et dic, agafar avions, ja em costa.
1: Acampar fora.
0: Tu l'estàs seguint, Marc?
1: Sí, sí, a mi m'està agradant molt.
0: Estàs enganxat, no?
1: Sí, sobretot el tema acampar.
2: Però no ho faríeu, vosaltres?
1: No ho faríeu.
2: Jair, jo també puc.
1: Ah, és molt bona manera de veure-ho, la veritat, sí.
0: Parlant d'altres campaments, el mes de setembre s'acabava amb manifestacions i macroacampades per demanar millores respecte a l'habitatge després del que va succeir a Madrid amb l'horrible i infame cas de la Mari Carmen.
1: Sí, esperem que serveixin d'alguna cosa aquestes protestes més enllà de fer encara més rica la moda de Caldón, perquè realment és una autèntica vergonya el que està passant en aquest país.
2: Doncs sí, senyor. És una autèntica vergonya el que està passant.
0: El cas de la Mari Carmen ha estat l'espurma que encén la flama, un cas que ens fa pensar en l'horrible que s'està tornant això. Un aplaudiment, un superpenit.
2: Home, sí. Ho he hagut de dir en veu alta. És una vergonya, i llavors la gent ha reaccionat.
1: I per això des d'aquí aprofitem per donar molts ànims i molta força a la Mari Carmen i a totes les persones vulnerables que, per culpa d'aquest sistema...
2: Ara hauria de sonar la pegatina, no?
1: Sí, la Mari Carmen.
2: Perquè no la coneixeu, no, vosaltres?
0: Un homenatge.
2: Puja.
0: Des d'aquí aprofitem per donar molts ànims i molta força a la Mari Carmen i a totes les persones vulnerables.
1: I sobretot això, a la gent també que està lluitant per intentar fer un món millor. Ara sí, ens veiem el mes que ve.
2: El mes que ve, amb pluja o sense, tornareu, oi?
0: Amb pluja, volem que...
2: Amb pluja, us ha molat o què?
0: Exacte, hem canviat de
2: rata. Per la Riota, pel Marc i el Carles, gràcies. Per cert, com va anar amb el Marc Serrats, bé, no?
1: Molt bé, és un crac.
0: És que ahir actuava a Molins de Rei.
2: Sí,
1: al Teatre de la Penny.
2: Per tant, ja heu començat... Els heu de seguir, no sé si els coneixeu, suposo que sí.
0: Vam començar el 30 de setembre, perquè ja saps...
2: Qui va ser el primer?
0: El Marc Serrats.
2: El 30 de setembre sí que va ser ahir.
0: Bueno, les vacances dels que treballem gratis.
2: Dels rics, clar. Dels rics de Molins de Rei. Bé, escoltarem la darrera cançó d'Adela i d'aquí no res. L'Arnau Marc ens presenta un vinet i l'Òscar Nin ve al públic a buscar la gent que avui celebren coses. I a les dues ja foto el camp. Bueno, ja veurem. Escoltem, Adele, i tornem. Va, som-hi!

0: Nosaltres hi posem l'aperitiu que calgui. I tu, només les ganes de gaudir del cap de setmana. A Flashback, el vermut de Llucià Ferrer.
1: 10 minutets i haurem arribat a les 2 del migdia, a recta final, i ara amb l'Arnau Marco. No hi ha la Burger de Bonària, ja us ho dic. La setmana que ve sí que serà a Sant Pere Pescador. Em sembla que anem a l'Empordà. És alt o baix, Sant Pere?
2: Ara m'enganxes.
1: És alt, no?
2: Jo només sé que és molt bonic.
1: A l'Empordà, Sant Pere Pescador, després a Olot, a Port Fòrum, amb el Ramon Pellicer, el Miquel Fernández, la Laura Grau, el Xavi Valls també vindrà a Santa Coloma de Farners, que ho està patant molt amb l'11, que també treballa amb l'Òscar Nin. I abans que l'Òscar vagi al públic, perquè no ha marxat ni Déu, és impressionant, a veure la gent que celebren coses xules avui. Arnau, explica'ns què és això amb aquesta Riedel i aquesta ampolla que només pel nom del vi ja m'incita que m'agradi. Temps de flors.
2: Sí, això és un dels projectes de Sumarroca, Temps de flors. Sumarroca, un celler molt conegut. Que, a més, és molt conegut al Penedès, però això comença a Llimiana.
1: Llimiana?
2: Llimiana.
1: És Llimiana?
2: No, estem parlant del Pallars Jussà.
1: Ostres.
2: Sí, aquesta gent eren viticultors del Pallars Jussà i un dia van dir... Escolta, això ens agrada molt fer vi, però el Pallars Jussà... difícil, no? Sí. O sigui, déu-n'hi-do. I al final van acabar Subirats, van comprar una finca espectacular.
1: Penedès, clar.
2: Han fet un projecte preciós, Sumarroca porta molts anys ja fent bons vins, i des del meu punt de vista, ostres, pioners en coses xules, eh?
1: Escolta, aquí, perdó, l'etiqueta posa... Què posa aquí?
2: Pure Bloom, és que això és...
1: Què és Pure Bloom?
2: Bloom és que t'ha... Florecimiento.
1: Scandernar.
2: Sí, que...
1: Pure Bloom.
2: Que han sortit les flors.
1: Ah, val.
2: Pura flor.
1: Hòstia, molt bé. Vida llum. És que hi ha uns missatges molt xulos, eh?
2: Sí, home, aquí el màrqueting, a més, va en consonància amb l'estil del vi, perquè és un vi molt expressiu, molt fàcil, molt fresc, molt directe, molt de fruita, d'aquests blanquets per brindar, mai més ben dit, perquè sempre estem brindant amb escumosos, i no sempre cal que siguin escumosos, hem de sortir una mica de l'etiqueta.
1: Molt bé.
2: Perquè què, no t'agraden els escumosos gaire i no brindaràs? No, home, no.
1: S'ha de brindar amb el que sigui.
2: S'ha de brindar sempre. Doncs aquí, producte ecològic, com Déu mana, dels pioners, dels primers en tenir el CCCPAE, que és la certificació. He escoltat un...
1: No, el CCCPAE és perquè algú li ha caigut l'aigua del parasol de perol al cap, oi?
2: Sí.
1: No és que la gent sapigués què és el CCCPAE.
2: No.
1: Algú s'ha mullat de cap a peus, eh? Doncs vinga, manteta i a dormir després.
2: Vinga.
1: Hòstia, pobre tio, sí, el veig.
2: Una dutxeta calenta i tot bé.
1: Vinga.
2: Bé, bàsicament el Temps de flors és un gran vi de Xarel·lo, Moscatell i Gewürztraminer, popular. Quan dic popular...
1: Assequible.
2: És que es pot trobar en les superfícies d'alimentació.
1: Molt bé.
2: Assequible. Si aneu al supermercat i dieu, vull un vi fàcil, fresc i directe i, a més, ecològic, doncs teniu el Sumarroca, en aquest cas, el Temps de flors, que està fantàstic. I, a més, molt baix d'alcohol, 11 grauets.
1: Perfecte, doncs això ens anirà bé per acabar brindant avui a la recta final aquí al Mercat Montserrat. Òscar Nin, a veure, com estàs?
3: Molt bé, ja és tan meritòrica aquesta gent. Jo diria que hi ha més gent que hem començat i que amb la que està caient...
1: Pot ser que hagi vingut gent del mercat, no, a fer el vermut?
3: Sí, i tant. Escolta, jo demano ara mateix un aplaudiment per vosaltres mateixos.
1: Sí, senyor, no.
3: És espectacular. És espectacular.
1: Aquest pas, Òscar, no hi haurà paradistes i vindran tots aquí.
3: No, aquest pas celebrarem mi samarreta mullada a Nou Barris.
1: Bueno,
3: clar, és això.
1: Millor que tu i jo no entrem al concurs.
3: Parlant de samarretes mullades, com et dius?
4: Maria José.
3: Maria José, alguna coseta per brindar avui amb aquest dia, ho podem dir, una miqueta de merda que tenim perquè ens alegri una mica el dia?
4: Jo t'explico, doncs, aquest mes és el meu aniversari i porto un 6 endavant.
3: Un 6 endavant.
1: Perdó, i perdó.
4: Il·lusió.
1: Et fa il·lusió? Sí, no hi ha cap trauma, eh?
4: No, cap trauma. Em fa molta il·lusió celebrar-ho amb la meva família i els meus amics.
1: Al costat hi ha una noia.
4: La
1: teva germana.
3: Sí.
1: Però tu deies que no. Deies no.
4: No, deia que sí.
3: Ah, que sí.
4: És la petita.
1: És la petita.
4: Sí.
1: I tu poses el 6, per tant, faràs 60 anys quan?
4: Doncs el 19 d'octubre.
1: 19 d'octubre. Com ho celebraràs, això?
4: Doncs amb la meva família, família i a tot el gran.
1: Sí, no serà tan...
4: Estarem fora.
1: No serà tan punky com avui el vermut, ho saps, oi?
4: Home, esperem que no.
1: T'ho has passat bé,
4: eh? O esperem que sí.
1: Home,
4: o
1: que sigui, serà millor, seguríssim.
4: Clar que sí, gràcies.
1: Molt ben portats i brindem per tu. Amb aquest dia de Sumarroca, Temps de flors, va.
3: Anem a veure una cosa que em fa especialment il·lusió.
1: A veure.
3: Una miqueta. Agafem el micro perquè al vermut de Josep Ferrer tenim un públic intergeneracional.
1: Sí.
3: Hi ha bordegassos i bordegasses de 14, 17 anys per aquí. Hi ha les senyores de mitjana edat, hi ha senyoros i tal. Però jo ara mateix vull celebrar avui la vida amb aquesta senyora d'aquí. Com es diu vostè?
5: Maravilla!
1: Maravilla!
3: Ahí está,
1: por favor, Maravilla!
3: Maravilla, ai, perdó. Coge el micro.
1: És que no, ni la veig, la Maravilla.
3: Maravillas, quants anys té vostè?
5: 78.
3: I ens està acompanyant aquí el vermut de Josep Ferrer. Maravillas.
5: Recién cumplido.
1: Ole, tu, Maravilla.
3: I amb la que està cayendo hoy que vamos a salir d'aquí en Zodiac, Maravillas.
5: Bueno, ya está parando un poco.
3: Ahí estamos, di que sí. Escolta, per quina cosa brindaríem avui una cosa maca per celebrar la vida, Maravillas.
5: Vamos a ver.
1: Por el resfriado de mañana.
5: Brindemos todo.
1: Brindem tot pel vermut i per la Maravilla, per favor.
5: Brindemos todo.
1: Claro que sí. Escolta, que està contenta la Maravilla, per favor.
3: Endavant.
1: Escolta, per cert, és un nom d'aquests que ja no es posa, no, Maravilla?
3: Sí.
1: Coneix algú més que es digui Maravilla?
3: ¿Conoce alguien más que se llame como usted, señora?
1: Va, collons, ja m'entén, en català, no?
3: Aquí. No, sí, lo que pasa que...
1: Vale, la oída. Perdó.
5: Yo soy murciana.
3: Ole.
1: Vale, murciana. Pero Maravilla.
5: El pueblo de Sejín.
1: De Sejín, lo conozco, aquella plaza tan bonita.
5: Al lado de Caravaca de la Cruz.
1: Maravilla, ¿coneixes més gent que es digui Maravilla com tu?
5: Maravilla, aquí hay pocas.
1: Pocas, ¿eh? Como Luciano, que es muy feo en castellà.
5: Maravilla...
1: Es veritat, Josep, maravilla, como lo Luciano.
5: Maravilla, te llamo por la patrona de mi pueblo, que se llama la Virgen de las Maravillas.
1: De Sejín, ¿no? De Sejín. Doncs escolta, Maravilla, brindem fantàstic per tu, per la teva simpatia i per les dues hores que has aguantat clar al peu que... del canó aquí... Fent el vermut, te l'has passat bé? T'ho has passat bé?
5: No, me lo he pasado divinamente bien.
3: Ja, ara que sí.
1: Doncs vinga, un aplaudiment per la Maravilla. Va, última, Òscar.
3: La darrera.
1: Un brindis, va dient ella.
3: La taula dels meus somnis. Avui celebrem una cosa especial. Hi ha tres senyores amb aquesta taula que es reuneixen per...
1: Per què?
3: Senyoretes, perdó.
1: La primera cagada.
3: Com et dius?
6: Estefi.
1: Vinga.
3: Estefi.
1: Què celebren?
3: De quin peu aneu i per què celebrem una cosa meravellosa avui?
6: Doncs celebrem la vida perquè som divorciades amb fills que ens hem tornat a retrobar i tot de viure.
1: És a dir, perquè les tres esteu divorciades.
6: Correcte.
1: Sí. Les tres amb fills.
6: Sí, correcte.
1: No passa res, hi ha vida igualment, oi?
6: I tant.
1: Celebrar la vida després. Escolta, i els nens? No, clar, sí, els nens, que és el millor que us ha passat a la vida, m'imagino.
6: Però a casa estan bé, també.
1: Molt bé, sí. Està clar. Escolta, doncs brindem amb vosaltres per això.
3: Sí.
1: I moltes gràcies per haver vingut avui al vermut. Per vosaltres. Gràcies, Òscar.
3: Gràcies.
1: Arnau, ara penjarem això a xarxes, @vermutlucíaferrer, i ara us haig de dir que s'ha acabat.
2: Oh.
1: Home, oh. Hi ha hagut una hora molt maca de vermut.
2: Molt.
1: I hi ha hagut una hora que ha sigut...
2: Una meravella!
1: Hi ha hagut una hora molt maca de vermut i la segona que ha sigut èpica, amb pluja. I la gent aguantant aquí, passant el vermut. I vaja, us agraeixo moltíssim. Us deixo amb una cançó dels Catarres que es diu Diumenge sense drama, perquè no hi ha drama. No hi ha drama ni amb fills ni res, la vida continua. És tot preciós. I demà tornarem a fer el vermut al restaurant El Tribut. No sé si el farem interior demà, ja us ho dic ara. Us deixo amb els Catarres. Gràcies, gent de Nou Barris. Adéu, guapos.
7: Ja comença a fer-se clar.

0: Les Katsai, amb la seva segona proposta a través de l'antena de Flashback, ja han aconseguit una fita que pocs artistes aconsegueixen. Ser l'èxit de la setmana amb el ritme d'Animal Família. Primera hora que compartim plegats a través de l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya. Què tal com va aquest dissabte 3 d'octubre del 26? Li agafem el relleu a Llucià Ferrer i el seu vermut torna demà a partir de les 12. Mentrestant, nosaltres plegats fins al punt de les 9 amb tots els èxits.
1: Amb Eudald Puig.
0: Com sempre, un plaer d'acompanyar-vos. Karol G, Bruno Mars, el ritme d'estil.

0: Pols. Andorra 96.0.
1: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
2: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
1: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
4: Flashback. Andorra
0: 96.0.
4: Al cap del dia reps un munt de trucades emprenyadores. La típica trucada de l'operadora mòbil.
5: Vol millorar la seva tarifa?
6: No.
5: Segur?
6: Sí.
5: Sí que la vol millorar?
6: Que no.
4: La trucada del pare que vol saber on ets.
5: On ets?
6: Aquí.
5: Aquí? Aquí on és?
6: Doncs aquí.
5: Ai.
4: O la trucada del col·lega que s'ha quedat penjat.
5: Ei, tio, què fa?
4: Però l'única trucada que t'has de prendre seriosament és la que et pregunta... Quina és l'emissora de ràdio que escoltes?
0: Escolto Flashback!
4: Flashback, l'emissora que sents. Els més top sempre passen pel backstage.
7: Enric Auqué. Enric, benvingut al backstage.
8: Hola. Un Gaudí, un dels Gaudís, el teu, el meu veí, que li vaig...
9: Com, li va regalar?
8: No regalar, però me'l guardes, li fa cangur.
10: Però hosti, que guapo, fa, això!
8: Fa com dos anys que el té.
9: Però això és com deixar un llibre i que no te'l tornin, tio.
8: No, ja sé que està allà, però el cuida.
4: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera, a Flashback. Aquesta setmana, a la...

0: I el número 1 de Flashback és per Ugel. Amb Ultranaté lidera la llista Moving to the Sun.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0.

És el so de Die Die, una cançó que coneixem de sobres a l'antena de Flashback, que és el ritme que signa Shakira i Burna Boy. Apa que no, eh? Arriben ara DJ Gotcha, Jason Derulo i Melody, tots tres plegats. Aquest ritme són els compassos de fons. A través de l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya, a les 2:19, el so de Michico.

Un molt bon dia. Va vindre Noder a Flashback i ens va dir, escolteu, tinc aquesta producció juntament amb 54 Ultra, el so de Talk to You. Què us sembla, tu? Nosaltres, perfecte. Tros d'èxit Flashback. El ritme i la potència per encaminar-nos cap a 2:15 d'aquest migdia de dissabte. Ho farem de seguida amb Clean Bandit i Simple, una cançó de l'any 2016, el so de Rockabye. Abans, Ariana Grande. Hate that I made you love me, a Flashback.

Aquella expressió, de que tot torna, sigui per bé o per mal, siguin les modes o a vegades fins i tot els amors. O també els ritmes musicals, com aquest de Doechii, recuperant una melodia de Doechii de principis dels 2010 i que, goita, arriba a Manxayari. Un altre cop, sí, un altre cop, Miqui Núñez, a Flashback.

0: Jo Petito, Anna Menalola Índigo. Apa, que no es queden curtes. Ben sensuals, ben atrevides, cantant aquest èxit flashback. Arriben ara Joan Dausà i Mama Duixà, perquè quins altres dos s'han anat a juntar. Papi, escolta, va, posa'l al disc.
1: Hola, soc Joan Dausà. Hola, flashback.

0: Aquesta és Taylor Swift, amb una de les últimes que ha incorporat a través de l'antena de Flashback o Polite.
1: A Flashback, només exitja Eudald Puig.
0: Ben a punt per anar a ballar sardanes amb els tiets. El seu coti per coti. Abans, el ritme de Somber, el més nou de My Body Isn't Ready.

0: Molt bon dia. Quevedo i Elvis Crespo van decidir començar a treballar plegats per fer no una cançó normaleta, sinó un èxit. I segurament l'èxit d'aquest estiu del 2026 a casa nostra. Estem parlant d'aquest ritme, que és el so de la Graciosa, la proposta amb la que arrenquem una nova hora d'èxits. A través de l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya, com no podia ser d'una altra manera. Família, què tal? Com va això?
1: Amb Eudald Puig.
0: Al punt pràcticament de les 3 i 5 minuts aquesta tarda arriba la Miley amb Vas Persuadits. Let's go.

0: Forma part de la màgia de Disneyland París gràcies a Visa. Mickey, Buzz Lightyear, Capità Amèrica, Elsa i Olaf, tots els personatges de Disney, Pixar i Marvel t'esperen a Disneyland París. Fes servir la teva targeta Visa Morabank per participar en el sorteig de viatges a Disneyland París per a 4 persones amb vols, estada i entrades al parc per a 3 dies. El primer sorteig serà el 24 d'octubre. Consulta'n totes les condicions a morabank.ad. Viu la màgia de Disney amb la teva Visa Morabank. Morabank. Tens un banc.
1: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
2: Flashback. Andorra.
3: Flashback.
2: De cara, de perfil, amb filtres, selfies, boomerangs, stories o reels. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som. Els més top sempre passen pel backstage.
4: Enric Auqué. Enric, benvingut al backstage.
5: Hola. Sí, soc d'aquests que no necessita ni concentrar-se. A vegades fico nerviós als directors i així, perquè jo estic allà i dic amb un company, dic, tu, estira'm el dit, i em tiro un pet i em penso... I just quan estan dient, va, llum, càmera, s'ho grava, i jo... I acció!
2: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera, a Flashback. Aquesta setmana, a la...

0: I el número 1 de Flashback és per a Nouta. Talk to You lidera la llista.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback.
2: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

Tot el que comença s'acaba, o com a mínim això és el que ens recorda Joe, el ritme de End of Beginning a través de l'antena de Flashback. De seguida cap al Regne Unit amb Dua Lipa, però abans de fons, una de les darreres que hem incorporat a la nostra antena. Ho signen Karol G, Judeline i Rusovski. És el so de Baby Wow.

Gel. És aquesta la primera proposta que ens ha presentat la nostra antena i Goita ja s'ha consolidat com una de les nostres preferides i a més també una de les preferides vostres durant tots aquests dies al capdamunt de la llista de Flashback. Ara arriba per aquí Bruno Mars amb el ritme de I Just Might.

És la colombiana Shakira, apa, que no la coneixem a través de l'antena de Flashback, que, per cert, segueix amb els seus diversos concerts a la capital de l'estat espanyol, a Madrid. Aquest és el so d'Algo Tu, ben acompanyada de Belé, per escoltar el ritme de fons meravellós, Olivia Dean. So easy to fall in love.

Teddy Swims és tot una persona que té un talent, una veu, tot un artista, flashback de cada veus. Sona amb el ritme de Mr. Nou Irol quan són clavats 3:15 d'aquesta migdia, principi de tarda d'aquest dissabte que estem convertint plegats en directe a través de l'antena de flashback. Arriba per aquí, Goital. El piano d'Alex Warren. És el so de Fever Dream a través de l'antena dels èxits.

떨어진 별 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이잖아 예후주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: El canal de YouTube de Nil Moliner fa molta gràcia perquè es pot veure realment com va ser el procés de creació d'aquesta cançó. És l'artista de casa nostra, Tu Cuerpo en Braille, sonant a través de l'antena de Flashback, una de les més noves.
1: A Flashback, només exitjam Eudald Puig.
0: I ara Goita cap a l'Empordà amb Sopa de Cabra i Jordi Roca, que plegats s'han modernitzat al ritme del Far del Sud. Sona a través de l'antena de Flashback, camí cap a les 4.

0: És el so de l'Escatzai durant tots aquests dies l'èxit de la setmana amb el ritme d'Animal per obrir una vora d'èxits a través de l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya, família. Al punt de les 4 i 3 d'aquest dissabte, que s'espera ben plujós, eh? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: Amb Eudald Puig.
0: Sí, com sigui, sempre amb precaució i, evidentment, la seguretat. Aquí a l'antena de Flashback sempre la trobareu amb en tots els èxits. Arriben els tiets, que per cert seran el 23 de desembre al Palau Sant Jordi, a la gran festa de l'any del RAC, celebrant els seus 120 anys d'aniversari. Flashback és emissora oficial. Els tiets des del Maresme sonen amb era això. Benvinguts i bona tarda.

0: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
1: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
0: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
4: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
5: Andorra 96.0.
6: Flashback. Flashback.
5: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament Comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
6: Si sona Flashback, és un èxit.
5: Aquesta setmana, a la...

0: Sian Spiro té nou èxit i ja sona a Flashback. Great Expectation. I el número 1 de Flashback és per Ugel. Amb Ultranater lidera la llista Moving to the Sun.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0.

0: És una cançó que ens ha acompanyat durant tot aquest estiu i que de ben segur que anirà fent fins ben entrat l'hivern, eh? Ho signen Yugel i Solto amb aquest so de Jamaican Bam Bam que van cantant i anar ballant, escolta. Arriben per aquí ara el Sutherland amb la seva darrera proposta, tal qual. És l'última.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

féssim la traducció, o si ens ho féssim, en tot cas, literalment, el títol de la cançó seria En aquest, Petito, però en aquest cas és Petito, al so d'Ana Mena i Lola Índigo, aquestes dues andaluses que s'han anat a ajuntar per fer aquest èxit flashback de Cap a Peus. De seguida, cap l'any 2011, en Floraida, abans, els Amics de les Arts, que estan de tornada. Segurament t'estimo. A flashback.

segueixen regnant amb aquesta proposta. El so de Golden, les K-pop Moonhunters. Arriba ara, atenció, el més nou de Sin Aspiros, i fins ara ens havia enamorat amb el seu Die on This Hill. Arriba ara la proposta de fons Great Expectation a Flashback.

És el ritme d'Another 54 Ultra, això és el Sola Talk to You, a través de l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya. Família, què tal, com va aquest dissabte, aquesta tarda de dissabte 3 d'octubre del 26? En pluja o sense, aquí a Flashback no paren els èxits. Aitana Ocaña, de fons, una de les darreres que hem incorporat des del seu quart azul, és el so de Connexió Psíquica.

0: Don Josep Montero i companyia, que els hi queda just una setmana de vida, de trajectòria, en tot cas. Aquesta propera setmana faran els seus 4 concerts de comiat. Una cançó que no hi faltarà són la gent que estimo. Nosaltres els estimem moltíssim. Moltes gràcies. Camí que va a les 5 de la tarda.
1: A Flashback, només èxits amb Eudald Puig.
0: Canviarem una mica el registre, intentant-nos animar enmig d'aquests comiats i enmig d'aquestes pluges. Ho farem amb el ritme del debut a Flashback de Chris de Sarandí i aquest so que és el Good Old Days a Flashback.

0: És el so de Shakira i Burna Boy, el ritme de Dai Dai, per obrir una hora d'èxits a través de l'antena de Flashback, a les 5 i 3. Família, va, què tal, com esteu? Aquí, a Flashback, no plou, no patiu, que els èxits, en tot cas, són els que cauen del cel, eh? Amb tota l'alegria, com sempre, per passar una bona estona en aquest dissabte. Amb tota la seguretat del món, clar que sí. Només
1: èxits amb Eudald Puig.
0: Veurem tot plegat com evoluciona, sigui com sigui, vosaltres tranquils, escoltant la ràdio a casa i intentant no moure-us gaire. El ritme no para a través de l'antena de Flashback, èxits a punt de pala com aquest d'Olivia Rodrigo, so de Drop Dead. Va, benvinguts i bona tarda.

0: Octubre a les 6 de la tarda viviu un nou Intimate de Flashback. A Westfield, la maquinista, serà en Flashy Ice Cream. Tindreu l'oportunitat única per conèixer-los i gaudir, evidentment, de la seva música de ben a prop. En Marc Frigola i l'Andrea Romera, els companys del backstage, parlaran amb ells, els l'entrevistaran. I, a més, també vosaltres tindreu la possibilitat de preguntar-los el que vulgueu. I, per acabar, a més, tocaran els seus èxits en directe. Si no us voleu perdre, doncs, molt fàcil, entreu a flashback.cat i ompliu el formulari d'assistència. Veniu a veure Flashy Ice Cream de ben a prop en un nou Intimate de Flashback a Westfield, la maquinista.
1: Andorra
2: 96.0.
3: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que hem de parar al dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
4: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
5: La veu d'una cançó pot ser brutal. I'll take my pride. El ritme demolidor. La seva melodia, de les que s'enganxen.
6: Volarem sobre la por.
5: Però si vol ser un èxit, només li fa falta un petit detall. Sonar a Flashback.
7: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu.
5: Un èxit no neix, es fa a Flashback. Flashback, la fórmula dels èxits.
8: Flashback. Ràdio Flashback.
5: Ràdio Flashback Andorra. Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com.
8: Radio Flashback.
5: Aquesta setmana...

0: de Flashback és per Anouta. Talk to You lidera la llista.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback.
2: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0. No.

de la mà de l'UCRA. En aquesta tarda de dissabte 3 d'octubre del 25 a les 5 i 18 minuts. Atenció pels que demà havíeu d'anar al vermut, eh? S'ha anul·lat per les indicacions de les autoritats d'aquesta pluja. Ben atenció. Mike Halis, Ballo sense tu.

Flashback, li hem anat seguint la pista. En el seu moment ja va sonar amb el ritme de... d'aquesta Bizarra Music Session. Va ser una de les primeres propostes amb el que el vam descobrir i també va sonar des del seu El Life, el seu darrer disc d'estudi amb el seu Ni Borratxo. En aquest cas s'acompanya amb Elvis Crespo per fer aquest ritme que és el so de La Graciosa. Encaminant-nos cap a 6:15 d'aquesta tarda, arriben Karol G i Bruno Mars. És el ritme d'estil, la Flashback.

Steady Swims, la seva guarra, ritme de Mr. Nouirol a través de l'antena de Flashback en aquest dissabte, amb alerta de pluja, eh? Veurem aviam com evoluciona. Sí, com sigui, aquí a Flashback, èxits, com sempre, a punt de pala. Ariana Grande, el més nou, Hate That I Made You Love Me.

0: New Religion, de la mà de Vivi Rexha. Són a través de l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya en aquest dissabte, una mica raro, les coses com siguin, d'octubre. Camí cap a les 6 de la tarda, fem-vos companyia com no podia ser d'una altra manera, a través de l'antena dels èxits.
1: A Flashback, només èxits amb Eudald Puig.
0: Ja hem deixat enrere l'estiu, ja hem entrat en plena tardor, però James Blunt, que torna a trepitjar un cop més l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya, l'antena de Flashback, encara hi és. Dates Like Summer.

0: Viu l'autèntic so Flashback.
1: No és èxit.
2: Flashback.
0: Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Són un dels grups de revelació dels últims temps, no només a l'antena de Flashback, sinó també a nivell mundial, a les plataformes, a les xarxes. Tant que en l'última edició de la llista van entrar al top 10 i mica a mica van pujant l'escat sai al ritme d'Animal per obrir una vora d'èxits. Al punt de les 6 i 3, família. Què tal, com esteu? Molt bon vespre de tarda encara de dissabte, 3 d'octubre del 26. Sou a Flashback.
1: Amb Eudald Puig.
0: Ben pendents de les pluges. Time Impala, que passin. Flashback.

0: activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
1: Fins al dia 12 d'octubre, Palarinsal manté obertes les seves instal·lacions durant els caps de setmana i festius. De fet, a Palarinsal, la bicicleta ha tornat a ser un dels grans motors de la temporada d'estiu. El Bike Park ha consolidat els bons resultats de l'estiu passat amb un nou creixement del 3,4%, mentre que el conjunt d'activitats d'estiu ha augmentat un 7,8%, entre elles les del Bike Wall, l'espai que va estrenar l'estació l'estiu de l'any passat per cobrir tots els processos d'aprenentatge damunt de la bicicleta. Entre les propostes, amb una evolució més destacada, també hi ha l'escola Bike, que reforça el vessant formatiu de l'estació i el seu paper en la iniciació de nous practicants i en la creació d'una base de futurs bikers. Recordeu que fins al dia 12 d'octubre, Palarinsal Gran Valira Resorts obre portes als caps de setmana i festius.
0: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Flashback Andorra. Només èxits.
3: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
4: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
5: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
4: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
2: La ràdio musical d'Andorra.
6: 96.0.

Doncs així és com sona durant tots aquests dies el número 1 de Flashback. Jugel, Ugel, Imael Àngel, Ultranate, és el so de Momento de Sant. El més nou d'Olivia Rodrigo. Arriba a l'antena de Flashback ara per baixar una mica les pulsacions. Es diu Stupid Song, a través de l'antena dels èxits.

Una que és la reina i l'altra que se li assembla, o que ho és, també. Ara mena, Lola Índigo, totes dues, amb el so de Petito A, sonant a través de l'antena de Flashback. Arriba ara per aquí el so de Bruno Mars.

Ed Sheeran, que ha estat força polèmic en les últimes setmanes, sobretot per posicionaments polítics. Sapphire, des del seu darrer disc d'estudi, sonen a través de l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya en aquesta tarda de dissabte, pendents del cel. Arriba Taylor Swift des de la banda sonora de l'última pel·lícula de Toy Story, la cinquena, amb aquest ritme d'harmònica. I knew it, I know you.

S'ajunten de bona manera per fer aquest èxit flashback que és el so de Talk to You, sonant a través de l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya. 2 minuts per sobre de 6:45 d'aquest vespre de dissabte. Arriba ara Olivia Dean, la primera que ens va presentar aquesta artistassa. Aquest ritme. So easy to fall in love.

0: Your husband is coming.
1: És la veu de la Rai, que esperem que trobi el seu marit d'una vegada per totes, tu. Ho va cridant, ho va demanant amb aquest ritme. Oiga-la. A Flashback, camí cap a les 7.
2: A Flashback, només exitjar Eudald Puig.
1: Arriben els Brou, que debuten a través de l'antena de Flashback amb aquesta, de colors.

0: acompanyada de Burna Boy, i fan aquesta cançó tots dos al so de Dai Dai, coneixem de sobres. Himne del Mundial de Futbol d'aquest 26. No veure en marxa. Una més que compartim plegats fins al punt de les 8 del vespre. Arriba en Joan Dausà i Mama Duixa.
1: Amb Baudal Puig.
0: Papi, posa-la al disc. Veus a la...

0: El divendres 9 d'octubre a les 6 de la tarda viu un nou Intimate de Flashback a Westfield La Maquinista amb Flashy Ice Cream. Teniu una oportunitat única, excepcional, per conèixer-los i gaudir de la seva música de ben a prop. Parlarem amb ells, juntament amb els companys del backstage, amb Marc Frigola i l'Andrea Romera. I a més, vosaltres també tindreu l'oportunitat de poder preguntar el que vulgueu. I per acabar, a més, amb un Intimate Flashback, tocaran els seus èxits en directe. Si no us ho voleu perdre, doncs escolta, entreu a flashback.cat i ompliu el formulari d'assistència. Veniu a viure Flashy Ice Cream de ben a prop en un nou Intimate de Flashback a Westfield La Maquinista. Entreu a flashback.cat.
1: Andorra 96.0. Forma part de la màgia de Disneyland París gràcies a Visa. Mickey, Buzz Lightyear, Capità Amèrica, Elsa i Olaf, tots els personatges de Disney, Pixar i Marvel t'esperen a Disneyland París. Fes servir la teva targeta Visa Morabank per participar en el sorteig de viatges a Disneyland París per a 4 persones amb vols, estada i entrades al parc per a 3 dies. El primer sorteig serà el 24 d'octubre. Consulta'n totes les condicions a morabank.ad. Viu la màgia de Disney amb la teva Visa Morabank. Morabank, tens un banc.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Barra Mars.
2: Un bon bacallà al Pil-Pil.
3: No el demanis al Barra Mars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Barra Mars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: Des de l'embús, aturat el semàfor, darrere d'un camió de recollida de brossa
6: o d'un cotxe en pràctiques.
5: Escolta Flashback i el teu trajecte en cotxe es farà menys insuportable. Andorra
1: 96.0.
5: David Guetta.

El millor dels millors, només a Flashback. Ràdio Flashback. Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com. Aquesta setmana, a la

0: I el número 1 de Flashback és per Ugel. Amb Ultranaté lidera la llista Moving to the Sun.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0.

0: És la Rosalía des del seu Lux, sonant amb La Perla. Gran èxit aquest darrer disc d'estudi de la Catalana. Arribem per aquí ara el debut de Gorraneta amb aquesta cançó que es diu Marta.
1: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

Quevedo i Elvis Crespo van decidir un molt bon dia ajuntar-se, començar a composar quatre coses i fer una cançó, i els hi va sortir aquest èxit de Cava Peus. És el ritme de La Graciosa, compartit plegat per Quevedo i Elvis Crespo des del Bifol de Redis d'Estudi del Canari. I ara Ginestà i Nil Moliner també van decidir ajuntar-se per fer aquesta delicadesa. És el ritme de Amb qui estaràs, a Flashback.

Miles Smith és una de les primeres, de fet, cançons que vam conèixer d'aquest britànic a Flashback. És el so de Stay, If You Wanna Dance. De seguida, Katy Perry, des de l'any 2008, abans, els Tietz. És que era ben bé, això, eh?

0: estat una de les imprescindibles de l'antena de Flashback durant tot aquest estiu i de ben segur que també ho serà durant tota aquesta tardor. Com a mínim, si més no, el ritme de Yugel i Solto, ritme de Jamaican Bam Bam que deixem enrere. Des d'Aiguafreda i Centelles, els Catarres, diumenge sense drama.
1: Ja comença a fer-se clar.

0: Bad Bunny, el conillet dolent. Aquesta és, de moment, l'única cançó que hem conegut a flashback d'aquest artista, tot i que té per durar i per vendre, eh? Aquest porto-riqueny, déu-n'hi-do. Nueva Iol, a través de flashback.
1: A flashback, només exitzant Eudald Puig.
0: I qui arriba ara per aquí és ell, és Bruno Mars, amb el seu ritme Don't My Soul, a través de l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya, camí cap a les 8 aquest vespre de dissabte.

0: Les Cat Say amb Animal és l'èxit de la setmana durant tots aquests dies i és la cançó que ens va perfecta per arrencar la que és l'última hora d'èxits que compartim plegats avui, que és dissabte 3 d'octubre del 26.
1: A Flashback, només èxits a Eudal Puig.
0: I seguim amb una cançó que ja té els seus anys però que ha tornat a agafar revifada. Estem parlant de Justin Bieber de fons amb aquesta que és Beauty and a Beat. Va, benvinguts i molt bon vespre, família.

Aquella persona que ho sap absolutament tot. Segur que en teniu algun o alguna al vostre entorn. Estem parlant de Teddy Swims amb aquest ritme, que és el so de Mr. Know-it-all, el senyor que ho sap tot. Arriben ara aquestes tres personetes per aquí de fons. Karol G, Judarain i Rosowski. Apa, que també quins tres se n'han anat a reunir, eh? Baby, wow, a Flashback.

És una de les imprescindibles de l'antena de Flashback de la nostra programació i, evidentment, és tot un èxit Flashback de cada veus. En Ador, 54 Ultra, això de Talk to You. Arriba ara, en tot cas, Alex Warren, va, som-hi. My name is Alex Warren.

0: Toca't, entra pels ulls. Flashback.cat.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

fa quatre coses amb l'ordinador, t'hi fica la producció, l'altre que s'inventa quatre lletres i et fa la veu, doncs Goitels, aquí els tenim. Bizarràpida Yankee, dos cracks de la música amb aquesta nova Music Session. Un altre crack, estem parlant de Miley Cyrus, que ara ja és només Miley. Arriba amb el més nou, que és Buzz Persuade, a Flashback. Let's go.

0: Van cantant amb el ritme de PT a PT. Són Rosé i Bruno Mars. Els coneixem més que de sobres amb aquests dos. Ens plantem al punt de les 9 d'aquest vespre, cosa que vol dir que arriba en Xavi Dalmau amb més èxits aquí a Flashback per tota la nit i matinada.
1: Amb Eudald Puig.
0: Acompanyar-vos com a mínim aquesta companyia, aquesta escalfor que dona l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya sempre i a més en una nit, en una matinada que serà especialment potent, com avui. Família, us deixo amb el ritme més nou de Siena, Spiro a Flashback, que és el so de Great Expectation. A passeu, fins demà a les dues. Que vagi tot molt bé.

0: Flashback. És el moment de sentir el so flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Animal és l'èxit de la setmana Flashback. El darrer número 1 de la girl band del moment. Són Cat's Eye per obrir una vora d'èxits. I en tenim moltes més al llarg d'aquest vespre. Són les 9:03. Així sona un fragment de Petal.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Que és el nou àlbum d'Ariana Grande, artista que hem mimat des dels seus orígens aquí a Flashback. El més nou es diu Hate That I Made You Love Me. Bona nit.

Més punt idíl·lic és un matrimoni, això de Shakira amb els Mundials de Futbol. Arrencava el 2010 i continua vigent des del 2026. Dai, dai, Shakira i Burna Boy a Flashback. I ara, Kelly Isaiah, en el seu moment líder i veu cantant de la banda de la Terra, Ferma Coers, ara en solitari. Això es diu He perdut el nord, a Flashback.

0: més top. Sempre passen pel backstage.
1: Benvingut, Nil Moliner.
2: Me acuerdo que és molt important perquè parla com del meu any, aquell que ho vaig passar molt malament, i al final, pues, com tota la vida, supera, no? Diu la frase de "apareces sin avisar y ahora todo está en llamas", i mirava al públic i era com, uah, que cabrons i que cabrones. Apareces sin avisar y ahora todo está en llamas.
1: Ah, uau.
2: Llavors, toco Me acuerdo de ti, pues me'n recordo de tots vosaltres.
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera, a Flashback.
3: M'agrada Flashback.
0: La ràdio oficial dels èxits.

0: Beyoncé a Flashback. But you're just a boy. De les balades més grans de la nord-americana. Això es diu If I Were a Boy, l'hem recuperat a Flashback. Només èxits. Olivia Dean s'embutxacava el passat 2025 al Grammy a l'artista Revelació amb la seva cançó Man I Need, i té nova proposta de Flashback ja des de fa unes quantes setmanes.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Per anar fent cap de mica en mica cap a les 10 de la nit, el més nou d'Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Ai, que lluny queden aquells anys de versionar cançons a YouTube, amic Teddy Swims. Aquesta és la seva darrera cançó, número 1, Mr. Know It All, la Flashback. La que hem fet servir per obrir una vora d'èxits, ara que són les 10 de la nit i 3 minuts. Ella va intentar formar part de la banda Cat's Eye. La seva carrera es va aturar als càstings de la formació.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Però la seva primera cançó en solitari ja és fenomen arreu del món. Es diu Adela, Ain't in L.A., a Flashback. Bona nit.

Jo de tu apretaria córrer perquè després diràs ostres, he fet tard per l'última gran festa de l'any. Les entrades ja són a la venda per veure el directe de Búhos, Els Tiets, Els Catarres i Sopa de Cabra el dia 23 de desembre al Palau Sant Jordi per celebrar el 120è aniversari del RAC, flashback, emissora oficial. Era el duet del Maresme, Els Tiets, amb Tàndem i ara Conexión Psíquica des del Cuarto Azul d'Aitana, flashback.

0: més top sempre passen pel backstage.
1: Judit Martín, benvinguda al backstage.
2: A mi l'única cosa que m'activa abans de començar un espectacle és tenir música a tota castanya i ballar. Recordo quan el meu pare conduïa, el meu pare era sordo, jo aprofitava que diu, buah, quedaré sorda, però és igual, com se sent a dins d'un cotxe.
3: És increïble.
2: I ara...
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Marc Frigola i Andrea Romera a Flashback.

0: És un dels grans duets d'aquest darrer estiu, com a dues gotes d'aigua. Aquí les tenim, Anna Mena, Lola Índigo, Petito, a Flashback. Només èxits. A les 11. No pararàs de moure. S'apropa la sessió Flashback amb l'Andreu, preses per posar-hi ritme aquesta matinada de dissabte diumenge a Flashback. Ara, My Body Isn't Ready. Sona com a Coldplay, però no. És el més nou de Somber a Flashback.
1: A Flashback, només èxits amb Xavi Dalmau.
0: Adéu, bona nit.

De petit tenies por de la nit i ara t'encanta. Si veies un monstre t'espantava, ara el segueixes. És el que passa quan escoltes. Sessió Flashback, mesclada per Andreu Preses.

veus amb cor d'aguantar tant de ritme, vés a dormir. Per a la resta, sessió Flashback. Let's go. Turn the lights down.